0: Kemi triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes ràfting a la Tordera. Dorm a la cala Sant Francesc. Puja i descens al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.

0: Dance with me one more time.
1: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. El consultori local de Palafolls estrena avui el seu horari d'estiu. A partir d'aquest dilluns 3 d'agost, el consultori de Palafolls modifica l'horari d'atenció a la ciutadania. Segons la planificació prevista per aquest any, el centre palafollenc passarà a oferir servei de dilluns a divendres de 8 a 3. Aquesta modificació es mantindrà vigent fins al 9 de setembre. Un cop acabi aquest període, el consultori recuperarà la seva activitat habitual, que és de dilluns a dijous, de 8 a 8, i els divendres, de 8 a 7. Durant les tardes i les nits, quan el centre palafollenc estigui tancat, els veïns i veïnes que tinguin una urgència mèdica no vital s'hauran de dirigir al CAP de Malgrat de Mar. El centre malgratenc reforça el seu servei durant l'estiu i estarà obert les 24 hores del dia fins l'11 de setembre. Aquesta mesura d'ajustar els horaris és una pràctica habitual de cada estiu per tal d'adaptar els recursos assistencials a la demanda i també a les necessitats del personal sanitari durant el període de vacances. I marxem cap a Blanes, on el cicle Cinema als Barris continua i arriba aquest dimarts amb Escremat. Blanes segueix endavant amb la 8a edició del cicle Cinema als Barris, una iniciativa que combina el cinema a la fresca amb la dinamització dels veïnats. Després de l'èxit de la primera sessió, la pantalla gegant es traslladarà aquest dimarts 4 d'agost a la pista de la plaça Ramon Casas. La projecció començarà a les 10 de la nit i en aquesta ocasió els assistents podran gaudir de la pel·lícula Com ensinistrar un drac. Com és habitual en aquest cicle, la sessió és totalment gratuïta i està oberta a tothom. Aquesta segona cita del calendari arriba després de la gran acollida que va tenir el tret de sortida del cicle a Mas Borinot. La plaça de davant del local social d'aquest barri es va omplir de veïns i veïnes per gaudir de la pel·lícula d'animació Transformers One. La pròxima projecció es durà a terme aquest mateix divendres amb el musical Voy a pasármelo bien amb Escremat. Seguidament, el dia 11 d'agost, es projectarà Jumanji al barri del Port. El programa d'agost tancarà el dia 18 al barri de Mas Enlaire amb el musical Mamma Mia. De moment això és tot. Aquestes notícies les teniu com sempre al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Savalls.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Iniciem nova setmana i, com aquell qui diu, nou mes, 3 d'agost. Les 10 i 3 minuts, benvinguts al Degorra de Ràdio Palafolls. Una jornada més, un matí més, ho tenim tot preparat per acompanyar-te aquestes pròximes 3 hores en ple, doncs, de ritme. Sobretot de ritme, sí, per què negar-ho? Grans èxits dels 70 fins l'actualitat que compartirem plegats la nostra pròpia radiofórmula, la d'aquesta emissora, però és que també hi posarem la bona informació amb els diferents butlletins horaris a cada hora, però també la previsió meteorològica o l'agenda d'activitats, les primeres d'aquest mes d'agost. I no podem oblidar, també tenim un premi per tu, efectivament, una nova edició del Degorra. Això significa pregunta, premi i trucada en directe al final del programa a la guanyadora o al guanyador. Vaja, jo crec que t'he proposat un menú genial perquè et quedis amb nosaltres, perquè no desconnectis del 107.7 o de www.radiopalafolls.cat, perquè aquí i ara comença un nou matí Degorra a Ràdio Palafolls. Benvinguts, benvingudes, comencem!

de gira ara mateix per als Estats Units i enmig també de la polèmica d'aquests artistes que comencen a sortir en contra dels Grammy, aquí tens els BTS, la banda de K-pop, inaugura en aquest de gorra de ràdio Palafolls, tercer del mes d'agost, amb aquest Swim. I si seguim ara mateix, què tal si anem molt més enrere? Representant els 90, Old Town Decor.

0: Amb aplaudiments i tot, i amb l'ajuda de la petita del clan de Cors, amb Andrea Cor, arribem a les 10 i 11 minuts. Jo crec que és l'horari ideal per formular-te la pregunta i dir-te quin és el repte, quin és el premi en aquesta primera setmana del mes d'agost aquí a Ràdio Palafolls, en aquest de gorra. I és que avui, si jugues amb nosaltres, pots aconseguir un altre d'aquells premis mítics de la nostra emissora. I és que posem en joc una panera de productes no medicinals de la farmàcia Moner del nostre municipi. Aquest és el premi d'avui. Ja sabeu que els trobeu al centre del nostre municipi, aquella farmàcia de tota la vida, al carrer Major, perquè l'Aleix, en Marc i tot l'equip de la farmàcia Moner tracting d'en Maravella cada cop que necessitis doncs, d'algun producte d'aquesta farmàcia. Nosaltres el que et sortegem, el que et regalem, diguéssim, si jugues avui amb nosaltres, és aquesta panera de productes no medicinals. I atenció, perquè estem en disposició ja de poder-te dir quina és la pregunta, quin és el repte del programa d'avui. Sí, i és que si parlem de preguntes, a molts ens ve al cap aquelles dichoses preguntes de quan fèiem exàmens, per exemple, de català o de castellà, i que normalment no sabíem, eh? Vaja, d'aquelles que havíem d'estudiar, com sempre. Doncs avui pregunta directa, avui una d'aquelles preguntes que ens farà pensar en aquells exàmens, i ja et dic, de literatura catalana. Vinga, va, llenço la pregunta. Pregunta d'aquelles típiques d'examen. Qui va escriure la novel·la de cavalleries Tirant-lo blanc? Era mítica, eh? És que t'haig de confessar que jo aquest cap de setmana feia memòria precisament d'aquest tipus d'exàmens a l'institut, més que res, i ens va caure aquesta pregunta. No té gaire complicació, també t'haig de dir, perquè ja sabies, ja sabíem que cauria, i és una pregunta mítica, eh? Però vaja, us vull posar a prova. Aquesta és la pregunta d'avui. Qui va escriure la novel·la de cavalleries Tirant-lo blanc? Quan fèiem l'examen a l'institut no teníem opció de poder consultar, de poder preguntar. Jo aquí al de gorra t'ho permeto, eh? Pregunta, busca per internet, digue-li a qui tu vulguis, però vaja, ens hauries de dir el nom de l'autor de la novel·la Tirant-lo blanc. De moment ho deixem aquí, anirem donant pistes com sempre al llarg de tot el matí, però si vols participar en aquest lot de productes de la farmàcia Moner del nostre municipi, doncs ja ho saps, digue'ns, qui va escriure la novel·la de cavalleries Tirant-lo blanc? I com participar? Doncs vaja, com sempre, per exemple, trucant-nos en directe aquí a la ràdio, el 93-761-4701, ja el tenim preparat perquè ens donguis la teva resposta. Si vols optar al premi d'avui, també ens pots enviar la resposta amb un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, és el 607-64-65-66, i també pots participar utilitzant el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Pregunta d'aquestes senzilletes d'examen, qui va escriure Tirant-lo blanc? La resposta també és correcta, eh? Un nom i un cognom. I llavors el que et quedarà és escoltar la contrasenya, perquè a la part final del programa, com sempre, trucarem en directe al guanyador o guanyadora que ens haurà de dir aquesta contrasenya. Si tot és correcte, doncs escolta, que et pots endur aquesta panera de productes, un lot de productes no medicinals de la farmàcia Moner del nostre municipi.
1: Participar al de gorra és fàcil. Truca al 93-761-4701, envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o envia SMS o un WhatsApp al 607-64-65-66. El premi d'avui pot ser...

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: Cada cançó al seu moment.
3: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

És una d'aquelles cançons mítiques, eh? Si repassem l'extensa discografia de Juanes, ens trobem amb la proposta d'Un dia normal. Aquest era l'àlbum que publicava, doncs, el 2002, entre les cançons que hi trobaràs dintre, doncs, aquest tema mític. Adiós, Lépido. En un no res, repassem previsió meteorològica. Avui, que sembla que quan ens hem llevat hi havia una miqueta de núvols, esperarem pluja? No? Hi haurà canvis? Li preguntarem en una estoneta al nostre company meteoròleg de capçalera d'aquest programa, en Quim Serra. Abans, però, crec que ens queda temps per un parell de cançons més. Per exemple, aquest clàssic que de fet va sonar a la festa dels 80 d'aquest cap de setmana. Take on me, són els Aha. Després també Lil Dami.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Doncs ho acabem d'escoltar, són 2:15 del matí. El que farem ara mateix, doncs, és consultar la previsió meteorològica des del Consell Comarcal del Maresme. Quim Serra, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Comencem aquesta primera setmana del mes d'agost amb una situació meteorològica que ens porta alguns petits canvis aquesta tarda. De moment, aquest matí migdia, domini del sol, però aquesta tarda s'incrementarà la nuvolositat. No esperem que hi hagi precipitacions aquí a la comarca, però sí que podríem tenir, doncs, una goteta que es podria escapar. Tot això a conseqüència de les tempestes que es formaran cap a les comarques de l'interior, afectaran la Catalunya central i arribaran aquí a la costa ja molt debilitades, molt desfetes. Però, com dèiem, no descartem que es pugui escapar alguna gota molt puntual. Això passaria de cara a aquest vespre, aproximadament. Pel que fa als vents, en general, fluixos de direcció variable en predomini del Garbí a la costa, i la situació marítima s'ha de mantenir dominada pel marejol. De cara a demà s'espera una nova jornada de temps tranquil, tot i que amb alguns núvols al matí poc importants, creiem. No hi ha d'haver precipitació, potser cap a la serrada litoral al Maresme Nord es pugui escapar algun petit ruixadet de matinada a primeres hores del matí, però després hauria d'anar millorant tot això amb unes temperatures que demà baixen una mica, tampoc no massa, i que de cara a demà passat doncs es mantindran una mica més agradables, sobretot pel que fa a les temperatures nocturnes, ja que les màximes tornarien a pujar lleugerament. Tot apunta que entre dijous i divendres tindríem un altre canvi de temps, en aquest cas amb més entitat, i sí que podríem tenir algun ruixat, seguir la comarca, fins i tot algun xàfec de cara a la nit de dijous a divendres i la matinada del divendres. Tot això, evidentment, ja ho aniríem confirmant. De moment, ens quedem amb aquesta previsió de bonança, tot i que aquesta tarda, com ja hem dit, tindrem més núvols sense descartar alguna goteta i amb temperatures que sembla voldran baixar una mica.
1: Esperarem, doncs, aquest canvi de temperatures i fins i tot les pluges, que ens farien falta també. 2 minuts passen sobre 11:15 del matí. Gràcies, Quim Serra. Actualitzarem aquesta informació dins l'informatiu migdia de Ràdio Palafolls amb la nostra companya Melina Morilla. El que farem ara és seguir compartint èxits des d'aquest Dagorra del 3 d'agost.

mític Michael Jackson amb aquest Remember the Time, un d'aquells clàssics que ens porta a fer doncs un nou comentari del repte de gorra d'aquest matí. Vols aconseguir una panera de productes no medicinals de la farmàcia Muné del nostre municipi? Doncs queda't, escolta el que ara mateix et diré, perquè aquest és el nostre premi d'aquest matí. Pots aconseguir, si jugues amb nosaltres, una panera de productes de la farmàcia Muné de Palafolls responent a una senzilla pregunta. I és que sí que és veritat que ens encanten doncs, aquells comerços de tota la vida, del nostre municipi. Per exemple, la farmàcia Muné n'és un d'ells, al centre de Palafolls, al carrer Major, perquè puguis anar a comprar qualsevol d'aquells productes que necessitem allò d'última hora, per exemple, aquelles receptes de metge. Vaja, aquesta és la teva farmàcia de confiança i atenció, perquè aquest és el premi d'avui. Sí. Vinga, va. Avui fem referència a aquells exàmens de literatura catalana que tots ens hem hagut de passar i que a l'escola sempre ens han fet, La veritat és que ens fèiem referència a aquelles preguntes de l'institut en aquells exàmens, com dèiem, de literatura catalana. I no m'enrotllo més. Aquesta és la pregunta. Qui es considera l'autor de la novel·la de cavalleries Tirant-lo blanc? No em diguis que no. Aquesta pregunta t'ha sortit en algun examen, seguríssim. A mi, sí. I com homenatge a aquell examen i a aquella professora que tenia a l'Institut de Malgrat, que no sé si m'estarà escoltant perquè a vegades també escolta la ràdio, una salutació, Carme, doncs ens feia aquesta pregunta i jo te la trasllado a tu. Qui va escriure la novel·la de cavalleries Tirant-lo blanc? Aquesta és la resposta que volem que contestis avui per entrar dins el sorteig d'aquest lot de productes de la farmàcia Muné de Palafolls. Si vols participar amb nosaltres, doncs truca'ns directament al 93 761 4701. Aquest és el telèfon directe de la ràdio per donar-nos la resposta. Que ets tímida o tímid i vols fer servir el WhatsApp, doncs també pots participar. Envia'ns la resposta, nom, cognom i telèfon de contacte al WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607 64 65 66. També pots participar utilitzant el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Llavors et recomano que no desconnectis de Ràdio Palafolls perquè et faltarà saber també quina és la contrasenya per aconseguir avui aquesta panera de productes no medicinals de la farmàcia Muné. I a més et recordo que molts ens ho esteu preguntant, Què passa amb aquests premis mensuals, aquells premis que tots busquem algun cop o altre? Doncs bé, atenció, t'haig de dir que al finalitzar aquest de gorra, entre totes les persones que hagueu participat, també sortejarem aquesta escapada en una casa rural gràcies a Ricitours Viatges. Sí, l'agència de viatges de capçalera a Malgrat de Mar, amb la Neus i la Susana i la Neus, que sempre treballen per oferir-te el millor per les teves vacances. I qui diu vacances diu un cap de setmana, 3 dies o allò, les vacances de la teva vida, de 15 dies o fins i tot un mes. Els dies que tu decideixis, el destí que tu decideixis i amb les ganes, com sempre, de confiar en les bones professionals Ricitours Viatges. Recorda, aquesta agència de viatges de Malgrat de Mar, per si necessites, doncs això, gestionar les teves vacances. Serà, això sí, al finalitzar el de gorra, Per tant, encara queden dies, però jo ja vaig refrescant. Cada cop que participis, al matí o a la tarda, tindràs una oportunitat més d'aconseguir aquesta escapada per dues persones en una casa rural. De moment, avui, aquesta panera de la farmàcia Muné per dir-nos qui va escriure la novel·la de cavalleries Tirant-lo blanc. Va, anima't, participa, com sempre, ja el tenim tot a punt. Ens queda la teva resposta. Mentrestant, seguirem compartint èxits des d'aquest de gorra d'aquest dilluns. I ho farem amb l'ajuda de Mamut. Recordes el sol dir? Compartim-lo plegats.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.

Un d'aquells temes que sona a estiu, ritmes tranquils per poder gaudir de les vacances, i amb la veu de Ricky Martin i la vocalista, antiga vocalista de fet de la Quinta Estació, Natalia Jiménez. Amb l'àlbum publicat el 2010, que s'anomenava Música, Alma, Sexo, aquí tens un clàssic d'aquell estiu, de ja fa uns anyets, eh? 16 anyets, i encara molt més enrere. Un nou èxit dels 80 que recuperem abans d'arribar a les 11 del matí, amb Annie Lennox i Dave Stewart, parella musical i sentimental. Parlem dels Eurythmics, amb el clàssic There Must Be an Angel.

0: Bon dia de nou, són les 11. El casal de Palafolls aposta per una atenció més propera i activitats conjuntes per encarar el mes d'agost. El casal d'estiu municipal l'ha iniciat avui, la seva segona etapa d'activitats a les instal·lacions de Mas Prats. Malgrat que el volum d'infants disminueix durant aquest mes per les vacances familiars, el centre manté una ocupació alta amb prop de 120 inscrits per aquesta primera quinzena i una previsió de 80 per la segona. Després de tancar un mes de juliol amb prop de 200 participants, l'equip directiu ha fet un balanç molt satisfactori de la convivència i del desenvolupament de les sortides. Elias Samper, director del casal, destaca que la metodologia ha estat un factor clau. També ha subratllat l'èxit de la dormida al gimnàs, especialment entre els més petits d'infantil, que s'han adaptat perfectament a aquesta experiència.
1: Hem pogut fer totes les activitats. Sí que és cert que ha fet molta calor aquest estiu, hem tingut moltes onades de calor i ens ha fet canviar una mica la programació en quant a les sortides, però m'ho he adaptat amb més activitat d'aigua i sortides més a l'entorn més pròxim, com pot ser plaça el Popi o el parc municipal. Les activitats extraordinàries, l'acampada, la sortida a la platja, ha sigut tot un rotund èxit, ha anat superbé, amb una superparticipació. Sobretot destacar la participació d'infantil, que són uns cursos que no acostumen a dormir fora de casa, per ells també estan molt preocupats pels papes i els papes també estan molt preocupats d'ells, però ha anat superbé, no hem hagut d'avisar si totes les famílies han vingut, a la nit han dormit molt bé al gimnàs i ja et dic, la valoració en general del juliol ha estat molt positiva.
0: De cara a les pròximes setmanes, el casal aprofitarà que el grup és més reduït per fomentar la cohesió de tots els participants de forma conjunta. En lloc de dividir els nens per franges d'edat per certes sortides, ara podran desplaçar-se com un sol bloc.
1: Sempre passa cada any, sí que les inscripcions han baixat per les places, tot i que estan a tope, cosa que ens fa estar molt contents i orgullosos que la confiança tenen les famílies cap a nosaltres, ja que a l'agost també hi són moments on moltes famílies agafen vacances, però tot i així intenten, si tenen vacances dos dies, doncs venir els altres 13 dies restants de la quinzena. I estem supercontents. Hem canviat una mica la programació en general i hem afegit encara més aigua, perquè el ser menys volum de nen ens permet fer activitats més individualitzades en si i que funcionen, que són més fàcils de fer funcionar. Hem canviat també les vies de piscina una mica i ara anirem tot el grup de casal tot junt. Al final ja no som un gran volum de 200 que havien d'anar partint diferents els dies, ara podem anar més en pack.
0: Entre les activitats previstes per aquest mes, destacant una nova dormida al centre d'aquí dues setmanes i la tradicional visita a Marinela programada per l'últim divendres d'agost. Durant la jornada d'avui, el focus s'ha posat en la integració dels nous infants que s'incorporen al casal. Per facilitar que es coneguin ràpidament, s'ha organitzat una bateria de jocs tradicionals, com l'aranya, o el joc del mocador prioritzant les dinàmiques de grup per sobre de les activitats més encotillades. A nivell logístic, el casal manté tots els serveis de conciliació habituals. Es farà acollida matinal, de 8 a 9, acollida de migdia d'una a dues i el servei de menjador d'una a tres. L'organització recorda que la venda d'etiquets per l'acollida i el menjador es realitza directament a l'escola, evitant així que els pares hagin d'anar fins a l'Ajuntament. Com sempre, aquesta notícia la teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 12 amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

Les 11 i gairebé 8 minuts, benvinguts, ben trobats de nou al Dagorra d'aquest dilluns 3 d'agost. Ho rebem amb la veu de Taylor Swift, un dels seus darrers èxits, aquest The Faith of Ophelia. Nosaltres seguirem al teu costat fins la 1 del migdia compartint el bo i millor d'aquest programa amb premis i bona música. En un no res, refresquem el repte de gorra per si t'acabes d'incorporar. Ara, però, és torn de viatjar als 90. Ho fem amb el mític Lemon Tree, als Fool's Garden.

M'imagino cadascú de vosaltres a casa seva cada cop que sona aquesta melodia, la mítica del de gorra, pendent de quin és el premi, de quina és la pregunta, de com participar. Vaja, doncs no pateixis que nosaltres, al llarg de les 3 hores que dura el programa, doncs anem formulant la pregunta, anem recordant quina és la manera de poder participar i quin és el premi, sobretot, d'un matí com el d'avui, per exemple, on pots guanyar aquesta panera de productes no medicinals de la farmàcia Moner del nostre municipi. Aquest és el premi que t'oferim avui, que pot ser per algú de vosaltres, i no falta gaire estona, eh? Vaja, una horeta i mitja, aproximadament. Et sembla bé? Sí? Doncs si vols aconseguir, si vols posar-te la gorra d'avui, si vols aconseguir la panera, com et dèiem, d'aquest lot de productes no medicinals de la farmàcia Moner, avui ens has de respondre a una senzilla pregunta. Juguem amb la literatura catalana i jo pensava, a la primera part del programa feia referència a aquells exàmens de literatura catalana on tard o d'hora sempre queia una pregunta d'aquest tipus. Però és que també passa quan jugues al Trivial, eh? Aquelles hores inacabables, perquè el Trivial no s'acaba mai, igual que el Monopoli. Quan tries la part de literatura, per exemple, una de les preguntes que et pot caure és precisament la que et faré avui. I atenció, que aquesta és la pregunta. Qui va escriure la novel·la de cavalleries Tirant-lo blanc? Pregunta d'aquella, com et deia, atípiques, eh? Que tard o d'hora sempre cau el de gorra, però que avui et pot fer guanyar el premi. Sí, refresca la memòria, pregunta, observa, consulta a través d'internet, però busquem l'autor de la novel·la Tirant-lo blanc. Si vols participar, si vols dir la teva, doncs et dic com fer-nos arribar la pregunta, perquè si ho saps però no ens ho dius, nosaltres miracles tampoc podem fer, eh? 93-761-4701, aquest és el telèfon directe de la ràdio per fer-nos arribar la teva resposta. També ho pots fer amb un WhatsApp, el telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, aquell que has de tenir a l'agenda gravat, fins i tot memoritzat, perquè et serveix per jugar al de gorra matí i tarda. És el 607-64-65-66, 607-64-65-66. I no me n'oblido tampoc que pots participar a través d'un correu electrònic, ens hi poses nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta, i l'envies a estiu@radiopalafolls.cat. De fet, tot arriba allà mateix. Nosaltres, quan arriba el teu missatge amb la resposta correcta, t'afegim a la base de dades i això significa que ja tens el 50% del camí recorregut. L'altra part, com sempre, és la contrasenya. Al final del programa trucarem en directe al guanyador o guanyadora. Quan aixequis el telèfon, pum, ens dius la contrasenya. I això què significa? Doncs que sonarà la sintonia de resposta correcta i que et posaràs la gorra avui. Dit d'altra manera, t'emportaràs el premi d'aquest matí, aquest lot de productes no medicinals de la farmàcia Moner de Palafolls. Recorda, eh? Qui va escriure Tirant-lo blanc? Dóna'ns la resposta, participa i guanya el gran premi d'avui. I mentre vas fent memòria, què tal un clàssic dels Imagine Dragons? Recolem fins al 2013. Each time...

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 3 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi recordant-vos que aquests dies, en horari d'obertura de l'edifici del Música i Dansa, podeu visitar l'exposició de la FIC, l'Associació Fotogràfica de Blanes, dedicada als escacs i anomenada Escac i Mat. Aquests dies, al MIT, a la plaça del Fòrum Palatiolo.
0: No t'ho perdis.
1: Si girem plana, destacarem també les primeres propostes dins la Festa Major de Sant Roc a Malgrat de Mar. Aquest pròxim 6 d'agost hi haurà torneig de petanca. Es farà del Parc de Can Campassol a partir de 9:15 del matí. A part, també, per al 7 d'agost, el torneig de dominó, que també es farà 9:15 del matí a Can Campassol. I atenció, perquè el 7 d'agost també està marcada a l'agenda la Festa Holi, que començarà a les 5 de la tarda a la plaça de Xesco Boix. Una activitat que organitza l'Associació de Patinatge Artístic de Malgrat de Mar.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana. Anem ara fins al municipi de Pineda. Destacant les diferents activitats d'estiu al municipi de Pineda de Mar, apuntarem a l'agenda que aquests dies es fan noves sessions del Training Beach, sessions de crossfit a la platja. Si seguim avançant i parlem també de les activitats al municipi de Calella, no podem oblidar que el pròxim dissabte es fa una nova edició de la Nit Blanca de l'Atzoc. Serà a partir de 9:15 del vespre, amb música en directe, sopar i sortejos que es faran al passeig de Manuel Puigvert.
0: No t'ho perdis.
1: Amb més activitats també ens fixem amb les propostes al municipi de Tordera. Dissabte hi ha taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Roca Rossa a l'Arxiu Històric Municipal a l'Espai Prudenci Bertrana, amb inscripció prèvia que es pot fer a través del web tordera.cat. L'activitat començarà a les 11 del matí aquest pròxim 8 d'agost. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Demà continuen les sessions dels cinemes als barris, projectant la pel·lícula Com ensinistrar un drac. Serà a partir de les 10 del vespre a la Biblioteca Roberto Bolaño, al barri dels Pins. I el dijous continuen els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Com sempre, a partir de 9:15 del vespre a la plaça Mare de Déu del

0: Vilà aquest dijous amb la presència de Marc Anglerí.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

Aquí la tens, la seva veu de ben segur et sona familiar, eh? Miley Cyrus, amb el seu tema del passat 2025, aquest End of the World, després d'haver repassat totes aquestes activitats d'aquesta nova setmana, el No t'ho perdis. Les 11:39 minuts, què tal com portes aquest matí d'estiu? Segueix amb nosaltres perquè seguim compartint èxits a bon ritme, arribant a les 12 del migdia. Amb un altre clàssic, Cat Stevens, Love is in the Air.

De nou t'ofereixo l'oportunitat de poder guanyar un premi avui compartint un matí amb Ràdio Palafolls i en concret amb el concurs d'estiu d'aquesta emissora, el de Gorra. I és que sí, un estiu més, aquests mesos de juliol i agost i també principis de setembre, ja ho saps. El que fem és regalar-te premis cada matí i cada tarda. Juga amb nosaltres i guanya, doncs, una de les oportunitats. Per exemple, avui, una de les propostes que tenim per tu. I és aquesta panera de productes no medicinals de la farmàcia Moner del nostre municipi. Aquest és el premi que t'oferim avui. I com pots participar? Doncs fàcil. Per començar, hauràs de respondre a aquesta senzilla pregunta. Una pregunta que ens porta a parlar de novel·les de cavalleries, de recordar a Tirant-lo Blanc, de recordar, doncs, a Carmesina, a Plaer de ma vida. Tot això et sona? Doncs són personatges que surten a l'obra Tirant-lo Blanc. Protagonista, aquest matí del de Gorra, perquè el que et preguntem és qui es considera l'autor de Tirant-lo Blanc. Aquesta és la resposta a la qual encara ens pots... Aquesta és la pregunta, perdó, a la qual encara ens pots enviar la resposta. Si vols aconseguir aquesta panera de productes no medicinals de la farmàcia Moner de Palafolls, ens hauràs de dir, doncs això, qui va escriure Tirant-lo Blanc. Com sempre, tenim a la teva disposició diferents maneres per enviar aquesta resposta. Ho pots fer, per exemple, al WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls. És el 607 64 65 66. És important, sempre t'ho recordo, que ens hi posis el nom, el cognom, la resposta i el telèfon de contacte. La mateixa informació ens la pots fer arribar també amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat estiu@radiopalafolls.cat. I si no, doncs ens truques directament a la ràdio. El telèfon d'aquesta emissora ja el coneixes, és el 93 761 4701. Si la resposta és correcta, nosaltres t'apuntem a la base de dades i entre tots els que participeu, en qüestió d'una horeta, el que farem és fer un sorteig i triar el guanyador o guanyadora a la qual trucarem més endavant. Això sí, aquesta persona, quan aixequi el telèfon, el primer que ens haurà de dir és la contrasenya. Si tot funciona correctament, avui guanyes el premi. I si no guanyeu, no passa res, perquè us vull recordar que opteu cada cop que participeu, guanyeu o no, el gran premi de final de temporada. Aquesta escapada per dues persones a una casa rural gràcies a Rici Tours Viatges. Per tant, aprofita i participa, encara que no t'agradi el premi, encara que diguis, és que no sé què fer-ne. Com a mínim participa i tens una opció més de guanyar el gran premi de final de temporada. Vinga, va, qui va escriure Tirant-lo Blanc? Aquesta és la pregunta d'avui. En qüestió d'una horeta, tanquem línies. Deixem el de Gorra per compartir més èxits, en aquest cas recordant la màgica unió entre Miguel Bosé i la seva neboda Bimba, recordant aquest èxit com un lobo.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

Diu la rumorologia que no es portaven gaire bé ni mai han tingut gaire bona sintonia, eh? Això sí, ens ho van fer creure a través del videoclip d'aquesta cançó que tots hem entonat algun cop o altre. Colgado en tus manos, Carlos Baute i Marta Sánchez. Qüestió de 5 minuts i arribem al punt del migdia, moment d'actualitzar informació amb la nostra companya Melina Morilla. Això serà en un no-res, eh? Com dèiem, en qüestió de 5 minuts. Temps per compartir un parell de temes més. Per exemple, aquest What You're Proposing, recordant els 80, amb Status Quo.

0: Bon dia, són les 12. Demà finalitza el termini per presentar dissenys al concurs de la imatge de la cinquena festa de l'esport. L'Ajuntament tanca demà el període per participar en el concurs públic per escollir la imatge gràfica que representarà la festa de l'esport d'aquest any. Aquesta edició del certamen té una rellevància històrica especial perquè coincideix amb la commemoració del 30 aniversari de la inauguració del pavelló municipal al Palauet. Segons les bases del concurs, els treballs han d'atorgar un protagonisme visual clar i central a l'arquitectura del pavelló, integrant-lo amb els valors de l'esport local. El disseny, que ha de ser inèdit i de creació pròpia, ha d'incloure obligatòriament el títol Festa de l'Esport 2026. Al certamen hi pot participar qualsevol persona física a partir dels 16 anys que estigui empadronada. El consultori local del nostre municipi estrena avui el seu horari d'estiu. A partir d'aquest dilluns, el consultori modifica el seu horari d'atenció a la ciutadania. Segons la planificació prevista per aquest 2026, el centre passarà a oferir servei de dilluns a divendres, de 8 a 3. Aquesta modificació es mantindrà vigent fins al 9 de setembre. Un cop finalitzat aquest període, el consultori recuperarà la seva activitat habitual, que és de dilluns a dijous, de 8 a 8, i els divendres, de 8 a 7. Durant les tardes i les nits, quan el centre estigui tancat, els veïns que tinguin una urgència s'hauran de dirigir al CAP de Malgrat de Mar. El centre malgratenc reforça el seu servei durant l'estiu i estarà obert les 24 hores del dia fins a l'11 de setembre. Aquesta mesura d'ajust horaris és una pràctica habitual de cada estiu per tal d'adaptar recursos assistencials a la demanda i també a les necessitats del personal sanitari. Com sempre, aquestes notícies les teniu ja a la nostra web i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, a l'informatiu migdia, amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Déu-n'hi-do, eh? Es va quedar a gust, eh? Utilitzar les cançons per tirar indirectes, això ja ho feia Shakira. I ara ho tens amb aquesta perla, un dels temes d'aquest estiu, sens dubte, i dels últims mesos, amb la cantant, vaja, més internacional que tenim. Rosalía ha obrit la porta ja a l'última hora d'aquest de gorra, d'aquest dilluns 3 d'agost. El ritme una miqueta més tranquil del Flying, amb la seva versió en acústic, un clàssic dels 90 amb The Basket Band.

Nova oportunitat per aconseguir avui aquesta panera de productes no medicinals de la farmàcia Moneda Palafolls. És tan senzill, vaja, crec jo que és tan senzill com respondre a la pregunta que t'estem dient avui. Això directament et fa entrar al sorteig de la panera d'avui. I això sí, hauràs d'estar pendenta de la contrasenya si et truquem a la part final del programa. No pateixis perquè ara mateix estem en disposició de donar-te tota la informació. Vaja, el premi. Quin és el premi? Doncs t'ho acabem de dir, aquesta panera de productes no medicinals de la farmàcia Mune del nostre municipi. Quina és la pregunta? Doncs vinga, va, encara tens opció de poder-la respondre. Avui et preguntem qui va escriure Tirant-lo blanc. Tan senzill com això. Una pregunta d'examen, una pregunta de trivial, d'aquella que gairebé surt sola i que avui et pot fer guanyar el premi. Qui va escriure Tirant-lo blanc? Si encara no has enviat la teva resposta, tens una mitja horeta encara per poder participar. Ens dius l'autor de Tirant-lo blanc, per exemple, per WhatsApp, al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls. Apunta'l, recorda'l, és el 607 64 65 66. També pots participar trucant directament a la ràdio, el telèfon fix és el 93 761 4701 o per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Si la resposta és correcta, nosaltres t'afegim a la base de dades i, com dèiem, en qüestió de mitja horeta, el que farem és fer el sorteig per trucar en directe al guanyador o guanyadora quan quedin 10 minuts aproximadament per tancar el programa. 10 minuts per la una del migdia. Quina és la contrasenya d'avui? Això és el que molts esteu esperant, eh? Si heu participat o si no heu participat, recorda, apunta la contrasenya perquè és el primer que volem que ens diguis quan aixequis el telèfon. La contrasenya d'avui té una miqueta de rintintint, que diria la meva àvia. Sí. Una miqueta punyetera, la contrasenya d'avui. Vinga, va, atenció, para l'orella. La contrasenya d'avui és aquesta. Jo guanyo el premi i tu no. Com refregant-me per la cara a mi, que tu ets el guanyador o guanyadora i que jo no. Sí, efectivament, aquesta és la contrasenya. Recorda-la bé. Jo guanyo el premi i tu no. Això és el primer que vull que ens diguis quan aixequis el telèfon. I llavors sí que sí, tindrem guanyador o guanyadora del de gorra. Llavors sí que sí, t'emportes aquesta panera de la farmàcia Moner. Recorda la pregunta. Qui va escriure Tirant-lo blanc? I recorda la contrasenya. Jo guanyo el premi i tu no. Aquesta és tota la informació que necessites avui per ser el guanyador o guanyadora del primer de gorra de l'agost del 2026. Doncs som-hi. Deixo que processis una miqueta la informació mentre seguim compartint èxits, ara amb l'ajuda de Zara Larsson.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: clàssics entre els clàssics que estem escoltant durant aquesta última hora, el de Gorra, eh? Fa una estoneta el mític Chiquilla de Seguridad Social i ara mateix amb els Level 42, aquest Running in the Family, l'àlbum més venut, que incluïa, per exemple, el Lessons in Love als, als finals dels 80. Les 12:25, a punt d'arribar a dos quarts d'una del migdia, segueix la bona música en aquest de Gorra Estiu a Ràdio Palafolls.
1: Aquesta

Doncs m'ho acabo d'apuntar a tot perquè no hi hagi cap mena d'error, perquè aquest ja és l'últim recordatori del de gorra d'aquest matí de dilluns. Sí, i és que en qüestió de 10 minuts tanquem línies, per tant, últimes participacions. Si no ho has fet, sàpigues que avui pots aconseguir aquest lot de productes no medicinals de la farmàcia Moner si ens respons a una senzilla pregunta. Tan senzilla que és una pregunta

ben directa. D'aquelles d'examen, eh? Qui va escriure Tirant-lo blanc? Aquesta és la pregunta que des de fa dues hores t'estem formulant en aquest de gorra i a la que encara hi pots participar. Això sí, eh? 9 minuts et deixo per poder participar. Qui va escriure Tirant-lo blanc, la mítica novel·la de cavalleries amb Tirant-lo blanc, amb Carmesina, Plaer de ma vida i altres personatges que de ben segur et sonen? Qui va escriure Tirant-lo blanc? Si ens dones el nom del seu autor, entres dins la base de dades i en qüestió de 10 minuts, com dèiem, tanquem paradeta i farem el sorteig entre tots els que heu participat. La teva resposta encara la pots enviar, per exemple, utilitzant el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. També pots participar amb un WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, ja el coneixes? És el 607 64 65 66 i, si no, doncs ens truques directament a la ràdio, al 93 761 470. Això només és una part del concurs. Els que porteu molt de temps participant ja ho sabeu que necessiteu saber la contrasenya, que és aquella frase que ens haureu de dir si et truquem en una estoneta en directe, just aixecar el telèfon. No em diguis hola, no em diguis què tal, no em diguis hola Jordi, no. El primer que has de fer quan aixequis el telèfon és dir la contrasenya, que avui és aquesta. Jo guanyo el premi i tu no. Una miqueta reivindicativa, eh? En qüestió de xuleria i tot, fins i tot. Jo guanyo el premi i tu no. Aquesta és la contrasenya d'avui. Per tant, ja tens tota la informació per jugar amb nosaltres i dir-nos, doncs això, qui va escriure Tirant-lo blanc per aconseguir aquesta panera de productes no medicinals de la farmàcia Moner de Palafolls. 8 minuts, eh? Poso el cronòmetre. 8 minuts i tanquem paradeta. I aquests minuts tenen banda sonora original. Efectivament, ara amb Texas, Summer Sun.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
9: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

La maresmenca Vico, acompanyada d'Abraham Mateo, ja fa uns anyets, era el 2023, quan ens feien ballar el ritme d'aquest Te Quiero. Un tema que ja serveix per tancar directament línies, ja no rebem cap més resposta. Et proposo un èxit més recordant els 80, i després d'aquest èxit, solucionem el de gorra d'avui. Arriba el moment de The Kings.

0: Doncs a bon ritme hem fet els sortets, clar que sí, i ja sabem qui s'emporta aquest lot de productes no medicinals de la farmàcia Moner. De fet, ara tot està a les teves mans. Parlo amb aquella persona que encara no sap qui és el guanyador o guanyadora, però òbviament ens haurà de dir bé la contrasenya per poder donar-li el premi. Abans de res, el que hem de fer és solucionar el repte d'avui. Us preguntàvem qui va escriure la novel·la de Tirant-lo Blanc, aquesta novel·la de cavalleries que tant i tant ens sonava. Doncs bé, la resposta, i tothom ha encertat, és Joanot Martorell. Aquest era el nom que buscàvem avui i, òbviament, entre tots els que heu participat, com dèiem, us hem posat a la base de dades i aquesta base de dades, bàsicament, és la que ha fet el sorteig. Nosaltres ara mateix ens disposem a trucar a la persona guanyadora, que quan aixequi el telèfon, el primer que haurà de dir és la contrasenya. Te la recordo. Jo guanyo el premi i tu no. Com passant-ho per la cara, saps, a tota aquesta gent que treballa a la ràdio i que no podem optar a cap premi dels del de gorra. Jo guanyo el premi i tu no. Aquesta és la contrasenya. Això és el que vull que em diguis, només aixecar el telèfon. Jo guanyo el premi i tu no. I directament, doncs llavors sí, t'emportes aquesta panera de la farmàcia Moner de Palafolls. Vinga, va, marco. Òbviament, sempre repasso que el mòbil ha de tenir amb cobertura, se t'ha d'entendre perfectament i que no en salti el contestador. Això sí, jo guanyo el premi i tu no. Aquesta és la contrasenya d'avui. Que fort. Vinga, va. A veure. Dos tons.
1: Jo guanyo el premi i tu no.
0: Va, mira. A més, ho has dit així una miqueta, com es diu en castellà, de rintintint, no? M'ho estàs passant per la cara? La resposta és correctíssima, clar que sí. Amb qui parlo, sisplau?
1: Amb la Lídia.
0: Lídia, contenta de guanyar el premi?
1: Home, ja veus.
0: O més contenta que l'hagis guanyat tu, jo no.
1: Doncs sí.
0: No, qualsevol de les coses és bona, clar que sí. Lídia, com sempre, t'esperem aquí a la ràdio perquè, òbviament, el premi és teu. Quan vulguis pots passar a buscar-lo, sí?
1: Moltes gràcies.
0: A tu una abraçada, gràcies per participar.
1: Bon estiu.
0: Adéu, bon estiu.
1: Adéu, adéu, adéu, adéu.
0: Doncs mira, què m'agrada a mi aquestes contrasenyes que donen per jugar, Clar que sí. La Lídia directament ens ha passat per la cara que ella ha guanyat el premi, doncs efectivament el premi és seu, jo no hi tinc cap mena de dubte. El premi d'avui, el d'aquest matí, ja l'hem donat efectivament, però encara ens queda tot l'estiu per endavant, Aquesta tarda, de Gorra Express, i demà pel matí, a partir de les 10, una nova edició del de Gorra tal i com el coneixem. A més, et recordo això que hem anunciat avui, que entre tots els que participeu, guanyeu o no, a final de temporada sortejarem una escapada per dues persones a una casa rural gràcies a Rici Tours Viatges, l'agència de viatges que trobareu a Malgrat de Mar, la teva agència de viatges de capçalera, sens dubte. Per tant, aprofita, quantes més vegades participis, més oportunitats tens de guanyar aquest gran premi. Doncs jo crec que no em deixo gaire cosa. Ara agafa el relleu de la programació estival de Ràdio Palafolls, la nostra companya Melina Morilla, amb tota la informació d'aquest dilluns 3 d'agost. A partir de les 4, de Gorra Express. I demà a les 10 ens tornem a retrobar en directe des de Ràdio Palafolls. Passa molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: La plaça de Popi s'ha omplert de gom a gom per celebrar el 20è aniversari de la festa dels 80. L'esdeveniment ha superat totes les expectatives de l'organització, que passat dissabte a convertir-se en una de les nits més multitudinàries de l'estiu amb visitants d'arreu de la comarca. L'edició d'enguany ha destacat per l'aposta pel talent dels DJs Manel, Santi Pacheco i Mario Otero, que han fet reviure els millors èxits musicals en una vetllada marcada pel bon ambient i la convivència. Els organitzadors han agraït el suport de patrocinadors, voluntaris i de l'Ajuntament per l'èxit de la convocatòria.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada. Avui comencem el mes d'agost, informativament parlant, i ho fem també parlant del casal d'estiu municipal, que inicia la segona etapa de l'agost amb una atenció més propera i cohesionada. El casal ha reprès avui l'activitat a les instal·lacions de Mas Prats amb prop de 120 inscrits, una xifra que permet treballar de forma més conjunta. Durant aquest mes, el casal aprofitarà que el volum d'infants és menor per fomentar la cohesió de tots els participants en un sol bloc en lloc de dividir-los estrictament per edats. La programació inclou propostes destacades com una nova dormida al gimnàs i la tradicional visita a Marineland per l'últim divendres d'agost. També per facilitar la conciliació familiar es mantenen els serveis d'acollida i menjador amb els tiquets que s'han de comprar a la mateixa escola. I demà finalitza el termini per presentar candidatures als premis de la 5a Festa de l'Esport. Les entitats esportives i la ciutadania tenen fins aquest dimarts per proposar esportistes i clubs que hagin destacat per la seva constància i èxits durant l'última temporada. La gala d'aquest 2026 tindrà un caràcter especial perquè coincideix amb el 30 aniversari de la inauguració del pavelló municipal del Palauet. El procés de presentació de candidatures s'ha de centralitzar preferentment de forma telemàtica a través de la seu electrònica de la Ajuntament. Un jurat especialitzat serà l'encarregat d'avaluar les propostes. També avui parlarem de salut i és que el consultori local del nostre municipi ha modificat el seu horari de servei i passa a atendre només els matins durant l'estiu. A partir d'avui i fins al 9 de setembre, el centre palafollenc estarà obert exclusivament de 8 a 3 de dilluns a divendres. Per qualsevol urgència mèdica no vital fora d'aquest horari, els veïns i veïnes s'hauran d'adreçar al CAP de Malgrat de Mar, que reforça el seu servei durant les 24 hores del dia. Aquesta mesura és una pràctica habitual per adaptar els recursos assistencials a la demanda estiuenca i garantir el període de vacances del personal sanitari. El centre recuperarà la seva activitat habitual de tardes i de nits un cop finalitzi el període de vacances.

0: I el cicle Cinema als Barris de Blanes es reprèn aquest dimarts als Pins després de la pausa per Sant Anna. Després de l'aturada habitual amb motiu de Sant Anna, l'iniciativa de Cinema a la Fresca torna demà a les 10 de la nit amb la projecció gratuïta de la pel·lícula Com ensinista el teu drac. Aquesta 8a edició ja ha passat amb èxit per altres veïnats com Masburinet o Quatre Vents, consolidant-se com una alternativa de lleure familiar molt valorada durant l'estiu. La programació d'aquest mes continuarà amb la pel·lícula Jumanji al barri del Port l'11 d'agost i tancarà el cicle amb el musical Mamma Mia a Mas en l'aire el dia 18. I pel que fa temps, aquest dilluns el comencem la primera setmana de l'agost amb un temps que continuarà dominat pel sol a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 2 a 3 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures es mantindran sense canvis destacables amb mínimes que aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes oscilaran entre els 32 i els 35. A Palafolls el dia serà assolellat. Les temperatures màximes es mantindran en els 35 graus i les mínimes en els 22. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 3 d'agost del 2026 i ho fem parlant de la festa dels 80, perquè la plaça de Popis va omplir de gom a gom en el 20è aniversari d'aquesta festa. Palafolls ha viscut aquest passat dissabte una de les nits més multitudinàries i especials de l'estiu. La celebració del 20è aniversari de la festa dels 80 ha superat totes les expectatives de l'organització, omplint la plaça de Popis i els seus voltants de veïns i visitants amb ganes de reviure els millors èxits musicals del passat. La edició d'enguany, que apostava pel talent dels DJs Manel, Santi Pacheco i Mario Otero, ha estat un reclam no només pels palafollencs, sinó també per gent vinguda d'altres poblacions d'arreu de la comarca. Durant la nit, els assistents van poder gaudir de diverses sorpreses i també regals que van amenitzar una vetllada marcada per la convivència i pel bon ambient. Olga Lía, membre de la Comissió de Reis i Carnestoltes, ha expressat la seva gran satisfacció pel desenvolupament d'aquest esdeveniment.
1: Que la festa va anar superbé, vam treballar molt, la gent està molt contenta, vam tenir ple, no sé si heu vist fotos, però estava tot a ple de gent, ens han felicitat i bueno, volem donar les gràcies a tots els que han vingut, a tots i totes que han vingut a posar el seu granet de sorra en aquesta festa, perquè ja sabeu que els beneficis van destinats a la Rua de Reis i a la Rua de Carnestoltes. Llavors, doncs estem supercontentes, és que no sé què més dir perquè estem pletòriques.
0: L'èxit de la convocatòria també s'ha reflectit en el suport dels col·laboradors. L'organització destaca que cada any compten amb més patrocinadors que volen publicitar-se en aquesta cita, conscients que es tracta d'una festa multitudinària que actua com un gran aparador. Així mateix s'ha agraït la tasca dels voluntaris, el suport de l'Ajuntament i també la difusió realitzada per aquesta emissora. Més enllà de la celebració, el motor de la festa continua sent la seva vessant solidària i és que els beneficis recollits es destinaran íntegrament a finançar les activitats d'hivern del municipi. I ara parlem d'infants, perquè el casal d'estiu aposta per una atenció més propera i activitats conjuntes per encarar el mes d'agost. El casal d'estiu municipal ha començat avui la seva segona etapa d'activitats a les instal·lacions de Mas Prats. Malgrat que el volum d'infants disminueix durant aquest mes per les vacances familiars, el centre manté una ocupació alta amb prop de 120 inscrits per aquesta primera quinzena i una previsió de 80 per la segona. Després de tancar el mes de juliol amb prop de 200 participants, l'equip directiu ha fet un balanç molt satisfactori de la convivència i del desenvolupament de les sortides. Elias Samper, director del casal, destaca que la meteorologia ha estat un factor clau. També ha sobrellat l'èxit de la dormida al gimnàs, especialment entre els més petits d'infantil, que s'han adaptat perfectament a aquesta experiència.
2: Hem pogut fer totes les activitats. Sí que és cert que ha fet molta calor aquest estiu, hem tingut moltes onades de calor i ens ha fet canviar una mica la programació en quant a les sortides, però m'ho he adaptat amb més activitat d'aigua i sortides més a l'entorn més pròxim, com pot ser plaça del Popi o el parc municipal. Les activitats extraordinàries, l'acampada, la sortida a la platja ha sigut tot un rotund èxit, han anat superbé, amb una superparticipació, sobretot destacar la participació d'infantil, que són uns cursos que no acostumen a dormir fora de casa, per ells també estan molt preocupats pels papes i els papes també estan molt preocupats d'ells, però ha anat superbé, no m'ha hagut d'avisar, o sigui, totes les famílies han vingut, a la nit han dormit molt bé al gimnàs i ja et dic, la valoració en general del juliol ha estat molt positiva.
0: De cara a properes setmanes, el casal aprofitarà que el grup és més reduït per fomentar la cohesió de tots els participants de forma conjunta. En lloc de dividir els nens i nenes per franges d'edat per certes sortides, ara podran anar com un sol bloc.
2: Sempre passa cada any, sí que les inscripcions han baixat per les places, tot i que estan a tope, cosa que ens fa estar molt contents i orgullosos que la confiança que tenen les famílies cap a nosaltres, ja que a l'agost també hi són moments on moltes famílies agafen vacances, però tot i així intenten, si tenen vacances dos dies, doncs venir els altres 13 dies restants de la quinzena. I estem supercontents, hem canviat una mica la programació en general i hem afegit encara més aigua, perquè el ser menys volum de nens ens permet fer activitats més individualitzades en si i que funcionen, que són més fàcils de fer funcionar. Hem canviat també els dies de piscina una mica i ara anirem tot el grup de casal tot junt. Al final ja no som un gran volum de 200 que havien d'anar partint diferents els dies, ara podem anar més en pack.
0: Entre les activitats previstes per aquest mes destaquen una nova dormida al centre d'aquí a dues setmanes i la tradicional visita a Marineland programada per l'últim divendres d'agost. Durant la jornada d'avui el focus s'ha posat a la integració dels nous infants que s'incorporen al casal. Per facilitar que es coneguin ràpidament s'ha organitzat una bateria de jocs tradicionals, prioritzant les dinàmiques de grup per sobre d'activitats més encotillades. A nivell logístic el casal manté tots els serveis de conciliació habituals. Es farà acollida matinal de 8 a 9. Acollida de migdia d'una del migdia a dues i servei de menjador d'una a tres. L'organització ha recordat que la venda d'etiquets per l'acollida i el menjador es realitza directament a l'escola Masprats, evitant que els pares hagin d'anar a l'Ajuntament per fer aquest tràmit. I parlem d'esports perquè demà finalitza el termini per presentar candidatures d'esportistes a la cinquena festa de l'esport. Demà dimarts finalitza oficialment el termini per presentar les propostes de candidats i candidates als Premis de la Festa de l'Esport 2026. Aquests guardons tenen com a objectiu reconèixer els èxits, la constància i els valors dels esportistes, clubs i entitats del poble que han destacat durant l'última temporada. La convocatòria d'enguany té un caràcter excepcional perquè s'emmarca en la celebració del 30è aniversari de la inauguració del Palau. Aquest equipament, referent arquitectònic i esportiu del poble, serà l'escenari i l'eix central de la gala de lliurament dels premis prevista pel pròxim 6 de setembre, coincidint amb la data exacta de la seva obertura, l'any 1996. Les entitats esportives locals, així com qualsevol ciutadà a títol individual, poden presentar les seves propostes per les diferents categories dels premis. El procés s'ha de realitzar preferentment de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Un cop tancat el termini, demà a la nit, un jurat especialitzat avaluarà totes les candidatures rebudes per determinar els finalistes que protagonitzen la gran nit de l'esport palafollenc el pròxim mes. I el consultori local de Palafolls estrena avui el seu horari d'estiu. A partir d'aquest dilluns, el consultori modifica el seu horari d'atenció a la ciutadania. Segons la planificació prevista per aquest 2026, el centre passarà a oferir servei de dilluns a divendres de 8 a 3. Aquesta modificació es mantindrà vigent fins al 9 de setembre. Un cop finalitzat el període, el consultori recuperarà la seva activitat habitual, que és de dilluns a dijous de 8 a 8 i els divendres de 8 a 7. Durant les tardes i les nits, quan el centre estigui tancat, els veïns i veïnes que tinguin una urgència mèdica no vital hauran d'anar al CAP de Malgrat. El centre malgratenc reforça el seu servei durant l'estiu i estarà obert les 24 hores del dia fins a l'11 de setembre. Aquesta mesura d'ajustar els horaris és una pràctica habitual de cada estiu per tal d'adaptar els recursos assistencials a la demanda i també les necessitats del personal sanitari durant les vacances d'estiu. I abans d'obrir la nostra hemeroteca, marxem un moment cap a Blanes, perquè el cicle Cinema als Barris es reprèn demà al barri dels Pins, després de la pausa de Santa Anna. Blanes continua aquesta setmana amb la 8a edició del Cinema als Barris, la iniciativa de Cinema a la Fresca que dinamitza els veïnats durant l'estiu. Després de l'aturada habitual a motiu de la Festa Major de Santa Anna, la pantalla gegant es traslladarà aquest dimarts al barri dels Pins. La sessió, com totes les del cicle, començarà a les 10 de la nit i serà totalment gratuïta. En aquesta ocasió, els assistents podran gaudir de la pel·lícula d'animació Com ensinistrar el teu drac, que es projectarà doblada al català. Aquest retorn a l'activitat arriba precedit per l'èxit de la les primeres sessions del calendari. El cicle va donar el tret de sortida amb una gran acollida a Masburinoto, on la plaça de davant del local social es va omplir de veïns per veure Transformers One. Durant el mes de juliol, el projecte també va visitar els barris de Mascremat i Quatrevents, considerant-se com una alternativa de lleure familiar molt valorada. Amb la sessió d'aquest dimarts s'enceta el tram final de la 8a edició, que encara té dues cites més programades pels pròxims dies. El pròxim 11 d'agost es projectarà Jumanji al barri del Port i el dia 18 el musical Mamma Mia al barri de Mas en l'Aire, que servirà per tancar la programació d'enguany.

Ara sí, obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025 s'aprovava l'inici del procés per contractar la urbanització de la carretera d'accés a Sant Genís. La Junta de Govern Local va aprovar en l'última sessió la posada en marxa del projecte per contractar una empresa que redacti el projecte per urbanitzar la carretera d'accés a Sant Genís i del carrer del seu nucli urbà. A banda d'aquest, també s'ha aprovat el projecte per valorar econòmicament les finques que es vegin afectades per aquestes obres. Francesc Alemany, alcalde de Palafolls, va explicar que el que s'havia fet era aprovar l'encàrrec per gestionar el projecte executiu i el pla especial que s'associa al projecte. Tot això tenint en compte que els treballs que es volen fer estaven sobre sòl urbanitzable i que calia fer un pla especial també dins del mateix projecte. El 2021 van detenir un home per robar en una granja de Palafolls. Les policies locals de Tordera i Palafolls van detenir aquell vespre un home acusat de robar en una granja del nostre municipi. Segons van explicar fonts policials, el detingut veí de Tordera estava acusat d'entrar robant en una granja avícola de Palafolls. En el moment de la detenció es va poder recuperar el material que hauria sostret de la casa, bàsicament eines i cablejat. Segons semblava, es tractava de material d'una instal·lació fotovoltaica. Els dos cossos locals van felicitar per la bona coordinació i col·laboració que va permetre la detenció del lladre. El detingut va passar a disposició del jutjat d'Arenys de Mar. I finalment, el 2016, marxàvem cap a Blanes, on es van extreure 130 quilos de residus del fons marí. Aquell passat diumenge, una trentena de bussejadors voluntaris van capbussar-se a les aigües de Blanes per netejar el fons marí i van treure la quantitat aproximada de 130 quilos de deixalles. La iniciativa va ser pensada en un primer moment per diferents entitats, com el Club Mola Mola, l'entitat mediambiental Segulla i el Club de Balàpia, netejar l'aigua de les restes del concurs de focs artificials que havia acabat la setmana anterior. Però finalment els voluntaris van trobar brossa de tota mena. Des de les entitats es va recordar que els mals hàbits adquirits per molts de nosaltres poden suposar fins i tot perjudicis a la nostra salut en cas de banyar-nos.

0: És moment ara de consultar quina és la previsió meteorològica per aquest primer dilluns d'agost i com sempre ho hem de fer amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança. Hola Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquesta primera setmana del mes d'agost amb una situació meteorològica que ens porta alguns petits canvis aquesta tarda. De moment, aquest matí migdia, domini del sol, però aquesta tarda s'incrementarà la nuvolositat. No esperem que hi hagi precipitacions aquí a la comarca, però sí que podríem tenir doncs una goteta que es podria escapar. Tot això a conseqüència de les tempestes que es formaran cap a les comarques de l'interior, afectaran la Catalunya central i arribaran aquí a la costa ja molt debilitades, molt desfetes. Però, com dèiem, no descartem que es pugui escapar alguna gota molt puntual. Això passaria de cara a aquest vespre, aproximadament. Pel que fa als vents, en general, fluixos, de direcció variable, amb predomini del Garbí a la costa, i la situació marítima s'ha de mantenir dominada pel marejol. De cara a demà, s'espera una nova jornada de temps tranquil, tot i que amb alguns núvols al matí, poc importants, creiem. No hi ha d'haver precipitació, potser cap a la serrada litoral al Maresme Nord es pugui escapar algun petit ruixadet de matinada, primeres hores del matí, però després hauria d'anar millorant tot això amb unes temperatures que demà baixen una mica, tampoc no massa, i que de cara a demà passat doncs es mantindran una mica més agradables, sobretot pel que fa a les temperatures nocturnes, ja que les màximes tornarien a pujar lleugerament. Tot apunta que entre dijous i divendres tindríem un altre canvi de temps, en aquest cas amb més entitat, i sí que podríem tenir algun ruixat, seguir la comarca, fins i tot algun xàfec de cara a la nit de dijous a divendres i la matinada del divendres. Tot això, evidentment, ja ho aniríem confirmant. De moment, ens quedem amb aquesta previsió de bonança, tot i que aquesta tarda, com ja hem dit, tindrem més núvols sense descartar alguna goteta i amb temperatures que, sembla, voldran baixar una mica.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: finalitzem l'informatiu d'aquest 3 d'agost repassant quines han estat les notícies més destacades. La plaça de Popí s'ha omplert de gom a gom per celebrar el 20è aniversari de la festa dels 80. Avui hem parlat d'aquesta gran festa que celebrava 20 anys enguany i que ha superat totes les expectatives de l'organització, convertint-se en una de les nits més multitudinàries amb visitants d'arreu de la comarca. L'edició d'enguany ha destacat per l'aposta pel talent dels DJs Manel, Santi Pacheco i Mario Otero, que han fet reviure els millors èxits musicals en una vetllada marcada pel bon ambient i la convivència. També hem parlat del casal d'estiu, que ha començat avui, l'agost, amb una atenció més propera i cohesionada. El casal ha reprès avui l'activitat a les instal·lacions de Masprats amb prop de 120 inscrits, una xifra que permet treballar de forma més conjunta i relaxada. Durant aquest mes, el casal aprofitarà que el volum d'infants és menor per fomentar la cohesió dels participants en un sol bloc en lloc de dividir-los estrictament per edats. La programació inclou propostes destacades com una nova dormida, el gimnàs de l'escola i la tradicional visita a Marineland. Demà finalitza el termini per presentar candidatures als premis de la 5a Festa de l'Esport. Les entitats esportives i la ciutadania tenen fins aquest dimarts per proposar artistes, esportistes i clubs que hagin destacat per la seva constància i èxits durant l'última temporada. El procés de presentació de candidatures s'ha de fer preferentment de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. I el consultori local de Palafolls modifica el seu horari de servei i passa a atendre només els matins durant l'estiu. A partir d'avui i fins al pròxim 9 de setembre, el centre estarà obert exclusivament de 8 del matí a 3 de dilluns a divendres. Per qualsevol urgència mèdica no vital, fora d'aquest horari, els veïns i veïnes hauran d'anar al CAP de Malgrat de Mar, que estarà obert les 24 hores del dia. I finalment avui hem marxat cap a Blanes, on el cicle Cinema als Barris es reprèn aquest dimarts al barri dels Pins. Després de l'aturada habitual a motiu de Santana, la iniciativa de Cinema a la Fresca torna demà a les 10 amb la projecció gratuïta de la pel·lícula Com ensinistrar el teu drac. Aquesta 8a edició ha passat ja amb èxit per altres veïnats, consolidant-se com una alternativa de lleure familiar molt valorada a l'estiu. La programació d'aquest mes continuarà amb la pel·lícula Jumanji al barri del Port l'11 d'agost i tancarà el cicle amb el musical Mamma Mia, a Mas en l'Aire, el dia 18. Fins aquí l'informatiu d'aquest 3 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla i, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies les podeu trobar a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: El consultori local de Palafolls estrena avui el seu horari d'estiu. A partir d'aquest dilluns 3 d'agost, el consultori de Palafolls modifica l'horari d'atenció a la ciutadania. Segons la planificació prevista per aquest any, el centre palafollenc passarà a oferir servei de dilluns a divendres de 8 a 3. Aquesta modificació es mantindrà vigent fins al 9 de setembre. Un cop acabi aquest període, el consultori recuperarà la seva activitat habitual, que és de dilluns a dijous, de 8 a 8, i els divendres de 8 a 7. Durant les tardes i les nits, quan el centre palafollenc estigui tancat, els veïns i veïnes que tinguin una urgència mèdica no vital s'hauran de dirigir al CAP de Malgrat de Mar. El centre malgratenc reforça el seu servei durant l'estiu i estarà obert les 24 hores del dia fins l'11 de setembre. Aquesta mesura d'ajustar els horaris és una pràctica habitual de cada estiu per tal d'adaptar els recursos assistencials a la demanda i també a les necessitats del personal sanitari durant el període de vacances.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
1: La plaça de Popi s'ha omplert de gom a gom per celebrar el 20è aniversari de la festa dels 80. L'esdeveniment ha superat totes les expectatives de l'organització, que passat dissabte a convertir-se en una de les nits més multitudinàries de l'estiu amb visitants d'arreu de la comarca. L'edició d'enguany ha destacat per l'aposta pel talent dels DJs Manel, Santi Pacheco i Mario Otero, que han fet reviure els millors èxits musicals en una vetllada marcada pel bon ambient i la convivència. Els organitzadors han agraït el suport de patrocinadors, voluntaris i de l'Ajuntament per l'èxit de la convocatòria.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada. Avui comencem el mes d'agost, informativament parlant, i ho fem també parlant del casal d'estiu municipal, que inicia la segona etapa de l'agost amb una atenció més propera i cohesionada. El casal ha reprès avui l'activitat a les instal·lacions de Mas Prats amb prop de 120 inscrits, una xifra que permet treballar de forma més conjunta. Durant aquest mes, el casal aprofitarà que el volum d'infants és menor per fomentar la cohesió de tots els participants en un sol bloc en lloc de dividir-los estrictament per edats. La programació inclou propostes destacades com una nova dormida al gimnàs i la tradicional visita a Marineland per l'últim divendres d'agost. També per facilitar la conciliació familiar es mantenen els serveis d'acollida i menjador amb els tiquets que s'han de comprar a la mateixa escola. I demà finalitza el termini per presentar candidatures als premis de la 5a Festa de l'Esport. Les entitats esportives i la ciutadania tenen fins aquest dimarts per proposar esportistes i clubs que hagin destacat per la seva constància i èxits durant l'última temporada. La gala d'aquest 2026 tindrà un caràcter especial perquè coincideix amb el 30 aniversari de la inauguració del pavelló municipal del Palauet. El procés de presentació de candidatures s'ha de centralitzar preferentment de forma telemàtica a través de la seu electrònica de la Ajuntament. Un jurat especialitzat serà l'encarregat d'avaluar les propostes. També avui parlarem de salut, i és que el consultori local del nostre municipi ha modificat el seu horari de servei i passa a atendre només els matins durant l'estiu. A partir d'avui i fins al 9 de setembre, el centre palafollenc estarà obert exclusivament de 8 a 3, de dilluns a divendres. Per qualsevol urgència mèdica no vital, fora d'aquest horari, els veïns i veïnes s'hauran d'adreçar al CAP de Malgrat de Mar, que reforça el seu servei durant les 24 hores del dia. Aquesta mesura és una pràctica habitual per adaptar els recursos assistencials a la demanda estiuenca i garantir el període de vacances del personal sanitari. El centre recuperarà la seva activitat habitual de tardes i de nits un cop finalitzi el període de vacances.

0: I el cicle Cinema als Barris de Blanes es reprèn aquest dimarts als Pins després de la pausa per Sant Anà. Després de l'aturada habitual amb motiu de Sant Anà, l'iniciativa de Cinema a la Fresca torna demà a les 10 de la nit amb la projecció gratuïta de la pel·lícula Com ensinista el teu drac. Aquesta 8a edició ja ha passat amb èxit per altres veïnats com Masboliner o Quatre Vents, consolidant-se com una alternativa de lleure familiar molt valorada durant l'estiu. La programació d'aquest mes continuarà amb la pel·lícula Jumanji al barri del Port l'11 d'agost i tancarà el cicle amb el musical Mamma Mia a Mas en l'aire el dia 18. I pel que fa al temps, aquest dilluns el comencem la primera setmana de l'agost amb un temps que continuarà dominat pel sol a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 2 a 3 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures es mantindran sense canvis destacables amb mínimes que aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes oscil·laran entre els 32 i els 35. A Palafolls el dia serà assolellat. Les temperatures màximes es mantindran en els 35 graus i les mínimes en els 22. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 3 d'agost del 2026 i ho fem parlant de la festa dels 80, perquè la plaça de Popis va omplir de gom a gom en el 20è aniversari d'aquesta festa. Palafolls ha viscut aquest passat dissabte una de les nits més multitudinàries i especials de l'estiu. La celebració del 20è aniversari de la festa dels 80 ha superat totes les expectatives de l'organització, omplint la plaça de Popis i els seus voltants de veïns i visitants amb ganes de reviure els millors èxits musicals del passat. La edició d'enguany, que apostava pel talent dels DJs Manel, Santi Pacheco i Mario Otero, ha estat un reclam no només pels palafollencs, sinó també per gent vinguda d'altres poblacions d'arreu de la comarca. Durant la nit, els assistents van poder gaudir de diverses sorpreses i també regals que van amenitzar una vetllada marcada per la convivència i pel bon ambient. Olga Lía, membre de la Comissió de Reis i Carnestoltes, ha expressat la seva gran satisfacció pel desenvolupament d'aquest esdeveniment.
1: És que la festa va anar superbé, vam treballar molt, la gent està molt contenta, vam tenir ple, no sé si heu vist fotos, però estava tot ple de gent, ens han felicitat i bueno, volem donar les gràcies a tots els que han vingut, a tots i totes que han vingut a posar el seu granet de sorra en aquesta festa, perquè ja sabeu que els beneficis van destinats a la Rua de Reis i a la Rua de Carnestoltes. Llavors, doncs estem supercontentes, és que no sé què més dir perquè estem pletòriques.
0: L'èxit de la convocatòria també s'ha reflectit en el suport dels col·laboradors. L'organització destaca que cada any compten amb més patrocinadors que volen publicitar-se en aquesta cita, conscients que es tracta d'una festa multitudinària que actua com un gran aparador. Així mateix s'ha agraït la tasca dels voluntaris, el suport de l'Ajuntament i també la difusió realitzada per aquesta emissora. Més enllà de la celebració, el motor de la festa continua sent la seva vessant solidària i és que els beneficis recollits es destinaran íntegrament a finançar les activitats d'hivern del municipi. I ara parlem d'infants, perquè el casal d'estiu aposta per una atenció més propera i activitats conjuntes per encarar el mes d'agost. El casal d'estiu municipal ha començat avui la seva segona etapa d'activitats a les instal·lacions de Mas Prats. Malgrat que el volum d'infants disminueix durant aquest mes per les vacances familiars, el centre manté una ocupació alta amb prop de 120 inscrits per aquesta primera quinzena i una previsió de 80 per la segona. Després de tancar el mes de juliol amb prop de 200 participants, l'equip directiu ha fet un balanç molt satisfactori de la convivència i del desenvolupament de les sortides. Elias Samper, director del casal, destaca que la meteorologia ha estat un factor clau. També ha sobrellat l'èxit de la dormida al gimnàs, especialment entre els més petits d'infantil, que s'han adaptat perfectament a aquesta experiència.
2: Hem pogut fer totes les activitats. Sí que és cert que ha fet molta calor aquest estiu, hem tingut moltes onades de calor i ens ha fet canviar una mica la programació en quant a les sortides, però m'ha adaptat amb més activitat d'aigua i sortides més a l'entorn més pròxim, com pot ser plaça o popi, igual o al parc municipal. Les activitats extraordinàries, l'acampada, la sortida a la platja, ha sigut tot un rotund èxit, ha anat superbé, amb una superparticipació. Sobretot destacar la participació d'infantil, que són uns cursos que no acostumen a dormir fora de casa, per ells també estan molt preocupats pels papes i els papes també estan molt preocupats d'ells, però ha anat superbé, no hem hagut d'avisar o sigui, les famílies han vingut, a la nit han dormit molt bé al gimnàs i ja et dic, la valoració en general del juliol ha estat molt positiva.
0: De cara a properes setmanes, el casal aprofitarà que el grup és més reduït per fomentar la cohesió de tots els participants de forma conjunta. En lloc de dividir els nens i nenes per franges d'edat per certes sortides, ara podran anar com un sol bloc.
2: Sempre passa cada any, sí que les inscripcions han baixat per les places, tot i que estan a tope, cosa que ens fa estar molt contents i orgullosos de que la confiança tenen les famílies cap a nosaltres, ja que a l'agost també hi són moments on moltes famílies agafen vacances, però tot i així intenten, si tenen vacances dos dies, doncs venir els altres 13 dies restants de la quinzena. I estem supercontents. Hem canviat una mica la programació en general i hem afegit encara més aigua, perquè el ser menys volum de nen ens permet fer activitats més individualitzades en si i que funcionen, que són més fàcils de fer funcionar. Hem canviat també els dies de piscina una mica i ara anirem tot el grup de casal tot junt. Al final ja no som un gran volum de 200 que havien d'anar partint diferents els dies, ara podem anar més empat.
0: Entre les activitats previstes per aquest mes destaquen una nova dormida al centre d'aquí a dues setmanes i la tradicional visita a Marineland programada per l'últim divendres d'agost. Durant la jornada d'avui el focus s'ha posat a la integració dels nous infants que s'incorporen al casal. Per facilitar que es coneguin ràpidament s'ha organitzat una bateria de jocs tradicionals, prioritzant les dinàmiques de grup per sobre d'activitats més encotillades. A nivell logístic el casal manté tots els serveis de conciliació habituals. Es farà acollida matinal de 8 a 9. Acollida de migdia d'una del migdia a dues i servei de menjador d'una a tres. L'organització ha recordat que la venda d'etiquets per l'acollida i el menjador es realitza directament a l'escola Masprats, evitant que els pares hagin d'anar a l'Ajuntament per fer aquest tràmit. I parlem d'esports perquè demà finalitza el termini per presentar candidatures d'esportistes a la cinquena festa de l'esport. Demà dimarts finalitza oficialment el termini per presentar les propostes de candidats i candidates als Premis de la Festa de l'Esport 2026. Aquests guardons tenen com a objectiu reconèixer els èxits, la constància i els valors dels esportistes, clubs i entitats del poble que han destacat durant l'última temporada. La convocatòria d'enguany té un caràcter excepcional perquè s'emmarca en la celebració del 30è aniversari de la inauguració del Palau. Aquest equipament, referent arquitectònic i esportiu del poble, serà l'escenari i l'eix central de la gala de lliurament dels premis prevista pel pròxim 6 de setembre, coincidint amb la data exacta de la seva obertura, l'any 1996. Les entitats esportives locals, així com qualsevol ciutadà a títol individual, poden presentar les seves propostes per les diferents categories dels premis. El procés s'ha de realitzar preferentment de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Un cop tancat el termini, demà a la nit, un jurat especialitzat avaluarà totes les candidatures rebudes per determinar els finalistes que protagonitzen la gran nit de l'esport palafollenc el pròxim mes. I el consultori local de Palafolls estrena avui el seu horari d'estiu. A partir d'aquest dilluns, el consultori modifica el seu horari d'atenció a la ciutadania. Segons la planificació prevista per aquest 2026, el centre passarà a oferir servei de dilluns a divendres de 8 a 3. Aquesta modificació es mantindrà vigent fins al 9 de setembre. Un cop finalitzat el període, el consultori recuperarà la seva activitat habitual, que és de dilluns a dijous de 8 a 8 i els divendres de 8 a 7. Durant les tardes i les nits, quan el centre estigui tancat, els veïns i veïnes que tinguin una urgència mèdica no vital hauran d'anar al CAP de Malgrat. El centre malgratenc reforça el seu servei durant l'estiu i estarà obert les 24 hores del dia fins a l'11 de setembre. Aquesta mesura d'ajustar els horaris és una pràctica habitual de cada estiu per tal d'adaptar els recursos assistencials a la demanda i també a les necessitats del personal sanitari durant les vacances d'estiu. I abans d'obrir la nostra hemeroteca, marxem un moment cap a Blanes, perquè el cicle Cinema als Barris es reprèn demà al barri dels Pins, després de la pausa de Santa Anna. Blanes continua aquesta setmana amb la 8a edició del Cinema als Barris, la iniciativa de cinema a la fresca que dinamitza els veïnats durant l'estiu. Després de l'aturada habitual a motiu de la Festa Major de Santa Anna, la pantalla gegant es traslladarà aquest dimarts al barri dels Pins. La sessió, com totes les del cicle, començarà a les 10 de la nit i serà totalment gratuïta. En aquesta ocasió, els assistents podran gaudir de la pel·lícula d'animació Com ensinistrar el teu drac, que es projectarà doblada al català. Aquest retorn a l'activitat arriba precedit per l'èxit de les primeres sessions del calendari. El cicle va donar el tret de sortida amb una gran acollida a Mas Boninot, on la plaça de davant del local social es va omplir de veïns per veure Transformers One. Durant el mes de juliol, el projecte també va visitar els barris de Mas Cremat i Quatre Vents, considerant-se com una alternativa de lleure familiar molt valorada. Amb la sessió d'aquest dimarts s'enceta el tram final de la 8a edició, que encara té dues cites més programades pels pròxims dies. El pròxim 11 d'agost es projectarà Jumanji al barri del Port i el dia 18 el musical Mamma Mia al barri de Mas en l'Aire, que servirà per tancar la programació d'enguany.

Ara sí, obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025 s'aprovava l'inici del procés per contractar la urbanització de la carretera d'accés a Sant Genís. La Junta de Govern Local va aprovar l'última sessió la posada en marxa del projecte per contractar una empresa que redacti el projecte per urbanitzar la carretera d'accés a Sant Genís i del carrer del seu nucli urbà. A banda d'aquest, també s'ha aprovat el projecte per valorar econòmicament les finques que es vegin afectades per aquestes obres. Francesc Alemany, alcalde de Palafolls, va explicar que el que s'havia fet era aprovar l'encàrrec per gestionar el projecte executiu i el pla especial que s'associa al projecte. Tot això tenint en compte que els treballs que es volen fer estaven sobre sòl urbanitzable i que calia fer un pla especial també dins del mateix projecte. El 2021 van detenir un home per robar en una granja de Palafolls. Les policies locals de Tordera i Palafolls van detenir aquell vespre un home acusat de robar en una granja del nostre municipi. Segons van explicar fonts policials, el detingut veí de Tordera estava acusat d'entrar robant una granja avícola de Palafolls. En el moment de la detenció es va poder recuperar el material que hauria sostret de la casa, bàsicament eines i cablejat. Segons semblava, es tractava de material d'una instal·lació fotovoltaica. Els dos cossos locals van felicitar per la bona coordinació i col·laboració que va permetre la detenció del lladre. El detingut va passar a disposició del jutjat d'Arenys de Mar. I finalment, el 2016, marxàvem cap a Blanes, on es van extreure 130 quilos de residus del fons marí. Aquell passat diumenge, una trentena de bussejadors voluntaris van capbussar-se a les aigües de Blanes per netejar el fons marí i van treure la quantitat aproximada de 130 quilos de deixalles. La iniciativa va ser pensada en un primer moment per diferents entitats, com el Club Mola Mola, l'entitat mediambiental Segulla i el Club de Balàpia, netejar l'aigua de les restes del concurs de focs artificials que havia acabat la setmana anterior. Però finalment els voluntaris van trobar brossa de tota mena. Des de les entitats es va recordar que els mals hàbits adquirits per molts de nosaltres poden suposar fins i tot perjudicis a la nostra salut en cas de banyar-nos.

0: És moment ara de consultar quina és la previsió meteorològica per aquest primer dilluns d'agost i com sempre ho hem de fer amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança. Hola Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquesta primera setmana del mes d'agost amb una situació meteorològica que ens porta alguns petits canvis aquesta tarda. De moment, aquest matí migdia, domini del sol, però aquesta tarda s'incrementarà la nuvolositat. No esperem que hi hagi precipitacions aquí a la comarca, però sí que podríem tenir, doncs, alguna goteta que es podria escapar. Tot això a conseqüència de les tempestes que es formaran cap a les comarques de l'interior, afectaran la Catalunya central i arribaran aquí a la costa ja molt debilitades, molt desfetes. Però, com dèiem, no descartem que es pugui escapar alguna gota molt puntual. Això passaria de cara a aquest vespre, aproximadament. Pel que fa als vents, en general, fluixos, de direcció variable, en predomini del Garbí a la costa, i la situació marítima s'ha de mantenir dominada pel marejol. De cara a demà, s'espera una nova jornada de temps tranquil, tot i que amb alguns núvols al matí, poc importants, creiem. No hi ha d'haver precipitació, potser cap a la serrada litoral al Maresme Nord es pugui escapar algun petit ruixadet de matinada a primeres hores del matí, però després hauria d'anar millorant tot això amb unes temperatures que demà baixen una mica, tampoc no massa, i que de cara a demà passat doncs es mantindran una mica més agradables, sobretot pel que fa a les temperatures nocturnes, ja que les màximes tornarien a pujar lleugerament. Tot apunta que entre dijous i divendres tindríem un altre canvi de temps, en aquest cas amb més entitat, i sí que podríem tenir algun ruixat aquí a la comarca, fins i tot algun xàfec de cara a la nit de dijous a divendres i la matinada del divendres. Tot això, evidentment, ja ho aniríem confirmant. De moment, ens quedem amb aquesta previsió de bonança, tot i que aquesta tarda, com ja hem dit, tindrem més núvols sense descartar alguna goteta i amb temperatures que sembla voldran baixar una mica.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'aquest 3 d'agost repassant quines han estat les notícies més destacades. La plaça de Popis s'ha omplert de gom a gom per celebrar el 20è aniversari de la festa dels 80. Avui hem parlat d'aquesta gran festa que celebrava 20 anys enguany i que ha superat totes les expectatives de l'organització, convertint-se en una de les nits més multitudinàries amb visitants d'arreu de la comarca. L'edició d'enguany ha destacat per l'aposta pel talent dels DJs Manel, Santi Pacheco i Mari Otero, que han fet reviure els millors èxits musicals en una vetllada marcada pel bon ambient i la convivència. També hem parlat del casal d'estiu, que ha començat avui, l'agost, amb una atenció més propera i cohesionada. El casal ha reprès avui l'activitat a les instal·lacions de Masprats amb prop de 120 inscrits, una xifra que permet treballar de forma més conjunta i relaxada. Durant aquest mes, el casal aprofitarà que el volum d'infants és menor per fomentar la cohesió dels participants en un sol bloc en lloc de dividir-los estrictament per edats. La programació inclou propostes destacades, com una nova dormida, el gimnàs de l'escola i la tradicional visita a Marineland. Demà finalitza el termini per presentar candidatures als premis de la 5a Festa de l'Esport. Les entitats esportives i la ciutadania tenen fins aquest dimarts per proposar artistes, esportistes i clubs que hagin destacat per la seva constància i èxits durant l'última temporada. El procés de presentació de candidatures s'ha de fer preferentment de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. I el consultori local de Palafolls modifica el seu horari de servei i passa a atendre només els matins durant l'estiu. A partir d'avui i fins al pròxim 9 de setembre, el centre estarà obert exclusivament de 8 del matí a 3 de dilluns a divendres. Per qualsevol urgència mèdica no vital, fora d'aquest horari, els veïns i veïnes hauran d'anar al CAP de Malgrat de Mar, que estarà obert les 24 hores del dia. I finalment avui hem marxat cap a Blanes, on el cicle Cinema als Barris es reprèn aquest dimarts al barri dels Pins. Després de l'aturada habitual a motiu de Santana, la iniciativa de Cinema a la Fresca torna demà a les 10 amb la projecció gratuïta de la pel·lícula Com ensinistrar el teu drac. Aquesta 8a edició ha passat ja amb èxit per altres veïnats, consolidant-se com una alternativa de lleure familiar molt valorada a l'estiu. La programació d'aquest mes continuarà amb la pel·lícula Jumanji al barri del Port l'11 d'agost i tancarà el cicle amb el musical Mamma Mia, a Mas en l'Aire, el dia 18. Fins aquí l'informatiu d'aquest 3 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla i, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies les podeu trobar a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
1: Enrique Iglesias.

Aquí comença The Gorra Express. Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: El casal de Palafolls aposta per una atenció més propera i activitats conjuntes per encarar el mes d'agost. El casal d'estiu municipal l'ha iniciat avui, la seva segona etapa d'activitats a les instal·lacions de Mas Prats. Malgrat que el volum d'infants disminueix durant aquest mes per les vacances familiars, el centre manté una ocupació alta amb prop de 120 inscrits per aquesta primera quinzena i una previsió de 80 per la segona. Després de tancar un mes de juliol amb prop de 200 participants, l'equip directiu ha fet un balanç molt satisfactori de la convivència i del desenvolupament de les sortides. Elias Samper, director del casal, destaca que la metodologia ha estat un factor clau. També ha subratllat l'èxit de la dormida al gimnàs, especialment entre els més petits d'infantil, que s'han adaptat perfectament a aquesta experiència.
1: Hem pogut fer totes les activitats. Sí que és cert que ha fet molta calor aquest estiu, hem tingut moltes onades de calor i ens ha fet canviar una mica la programació en quant a les sortides, però m'ha adaptat amb més activitat d'aigua i sortides més a l'entorn més pròxim, com pot ser plaça del Popi o el parc municipal. Les activitats extraordinàries, l'acampada, la sortida a la platja ha sigut tot un rotund èxit, ha anat superbé, amb una superparticipació, sobretot destacar la participació d'infantil, que són uns cursos que no acostumen a dormir fora de casa, per ells també estan molt preocupats pels papes i els papes també estan molt preocupats d'ells, però ha anat superbé, no hem hagut d'avisar o sigui, les famílies han vingut, a la nit han dormit molt bé al gimnàs i ja et dic, la valoració en general del juliol ha estat molt positiva.
0: De cara a les pròximes setmanes, el casal aprofitarà que el grup és més reduït per fomentar la cohesió de tots els participants de forma conjunta. En lloc de dividir els nens per franges d'edat per certes sortides, ara podran desplaçar-se com un sol bloc.
1: Sempre passa cada any, sí que les inscripcions han baixat per les places, tot i que estan a tope, cosa que ens fa estar molt contents i orgullosos que la confiança que tenen les famílies cap a nosaltres, ja que a l'agost també hi són moments on moltes famílies agafen vacances, però tot i així intenten, si tenen vacances dos dies, doncs venir els altres 13 dies restants de la quinzena. I estem supercontents. Hem canviat una mica la programació en general i hem afegit encara més aigua, perquè el ser menys volum de nen ens permet fer activitats més individualitzades en si i que funcionen, que són més fàcils de fer funcionar. Hem canviat també les vies de piscina una mica i ara anirem tot el grup de casal tot junt. Al final ja no som un gran volum de 200 que havien d'anar partint diferents els dies, ara podem anar més empat.
0: Entre les activitats previstes per aquest mes, destacant una nova dormida al centre d'aquí dues setmanes i la tradicional visita a Marinela programada per l'últim divendres d'agost. Durant la jornada d'avui, el focus s'ha posat en la integració dels nous infants que s'incorporen al casal. Per facilitar que es coneguin ràpidament, s'ha organitzat una bateria de jocs tradicionals, com l'aranya, o el joc del mocador prioritzant les dinàmiques de grup per sobre de les activitats més encotillades. A nivell logístic, el casal manté tots els serveis de conciliació habituals. Es farà acollida matinal de 8 a 9, acollida de migdia d'una a dues i el servei de menjador d'una a tres. L'organització recorda que la venda d'etiquets per l'acollida i el menjador es realitza directament a l'escola, evitant així que els pares hagin d'anar fins l'Ajuntament.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció! Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si aquesta tarda de dilluns juguem de nou al de Gorra Express? Tenim una missió pendent encara perquè hem de solucionar el repte de Gorra del divendres a la tarda, quan hi havia en joc 10 entrades per anar a la piscina municipal. El que us preguntàvem era una pregunta una miqueta enrevessada, però que tots heu entès. Ens fixàvem amb els típics teclats de l'ordinador. Us preguntàvem quina era l'única lletra que no ocupava la primera fila de les lletres d'un teclat. En aquest cas parlàvem de vocals, era la vocal la A. Entre tots els que heu encertat hem fet el sorteig i qui s'emporta aquestes 10 entrades a la piscina municipal és la Henry Castany, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Avui el que us oferim és una sessió d'espa per dues persones a l'espa de l'Evenia Hotel de Lloret de Mar. Una sessió per dues persones que podeu gastar aquest estiu per desconnectar totalment del que passa a l'exterior i centrar-vos bàsicament en relaxar-vos. Avui també el que volem és que la pel·lícula tingui un format una miqueta infantil. Parlem de les pel·lícules Disney, d'aquelles que de ben segur molts de nosaltres tenim a la memòria. Què tal El llibre de la selva? Una pel·lícula que de ben segur has vist, que recordes, memoritza els seus personatges. Doncs precisament amb els personatges ens quedem. Busquem el nom de l'os que apareix, que és un dels protagonistes, de fet, de la pel·lícula El llibre de la selva. Hi havia Mowgli i tots els seus amics. Però l'os en concret que acompanyava les aventures en el Mowgli, com es deia? Dóna'ns la resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: De Gorra Express. 4 hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
5: Tens excusa.
6: Vagis on vagis.
5: Ràdio Palafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 3 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi recordant-vos que aquests dies, en horari d'obertura de l'edifici del Música i Dansa, podeu visitar l'exposició de la FIC, l'Associació Fotogràfica de Blanes, dedicada als escacs i anomenada Escac i Mat. Aquests dies, al MIT, a la plaça del Fòrum Palatiolo.
0: No t'ho perdis.
1: Si girem plana, destacarem també les primeres propostes dins la Festa Major de Sant Roc a Malgrat de Mar. Aquest pròxim 6 d'agost hi haurà torneig de petanca. Es farà del Parc de Can Campassol a partir de 2:15 del matí. A part, també, per al 7 d'agost, el torneig de dominó, que també es farà 2:15 del matí a Can Campassol. I atenció, perquè el 7 d'agost també està marcada a l'agenda la Festa Holi, que començarà a les 5 de la tarda a la plaça de Xesco Boix. Una activitat que organitza l'Associació de Patinatge Artístic de Malgrat de Mar.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana. Anem ara fins al municipi de Pineda. Destacant les diferents activitats d'estiu al municipi de Pineda de Mar, apuntarem a l'agenda que aquests dies es fan noves sessions del Training Beach, sessions de crossfit a la platja. Si seguim avançant i parlem també de les activitats al municipi de Calella, no podem oblidar que el pròxim dissabte es fa una nova edició de la Nit Blanca de l'Atzoc. Serà a partir de 8:15 del vespre, amb música en directe, sopar i sortejos que es faran al passeig de Manuel Puigverd.
0: No t'ho perdis.
1: Amb més activitats també ens fixem amb les propostes al municipi de Tordera. Dissabte hi ha taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Roca Rossa a l'Arxiu Històric Municipal a l'Espai Prudenci Bertrana, amb inscripció prèvia, que es pot fer a través del web tordera.cat. L'activitat començarà a les 11 del matí aquest pròxim 8 d'agost. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Demà continuen les sessions dels cinemes als barris, projectant la pel·lícula Com

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si aquesta tarda de dilluns juguem de nou al de gorra express? Tenim una missió pendent encara perquè hem de solucionar el repte de gorra del divendres a la tarda, quan hi havia en joc 10 entrades per anar a la piscina municipal. El que us preguntàvem era una pregunta una miqueta enrevessada, però que tots heu entès. Ens fixàvem en els típics teclats de l'ordinador. Us preguntàvem quina era l'única lletra que no ocupava la primera fila de les lletres d'un teclat. En aquest cas parlàvem de vocals, era la vocal la A. Entre tots els que heu encertat, hem fet el sorteig, i qui s'emporta aquestes 10 entrades a la piscina municipal és la Henry Castany, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Avui el que us oferim és una sessió d'espa per dues persones a l'espa de l'Evenia Hotel de Lloret de Mar. Una sessió per dues persones que podeu gastar aquest estiu per desconnectar totalment del que passa a l'exterior i centrar-vos bàsicament en relaxar-vos. Avui també el que volem és que la pel·lícula tingui un format una miqueta infantil. Parlem de les pel·lícules Disney, d'aquelles que de ben segur molts de nosaltres tenim a la memòria. Què tal El llibre de la selva? Una pel·lícula que de ben segur has vist, que recordes, memoritza els seus personatges. Doncs precisament amb els personatges ens quedem. Busquem el nom de l'os que apareix, que és un dels protagonistes, de fet, de la pel·lícula El llibre de la selva. Hi havia Mowgli i tots els seus amics, però l'os en concret que acompanyava les aventures en el Mowgli, com es deia? Dóna'ns la resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
0: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De gorra.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
1: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
2: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
3: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
4: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
1: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
5: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
1: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
6: per començar aquests canvis de direcció, que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
1: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
7: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: El consultori local de Palafolls estrena avui el seu horari d'estiu. A partir d'aquest dilluns 3 d'agost, el consultori de Palafolls modifica l'horari d'atenció a la ciutadania. Segons la planificació prevista per aquest any, el centre palafollenc passarà a oferir servei de dilluns a divendres de 8 a 3. Aquesta modificació es mantindrà vigent fins al 9 de setembre. Un cop acabi aquest període, el consultori recuperarà la seva activitat habitual, que és de dilluns a dijous, de 8 a 8, i els divendres de 8 a 7. Durant les tardes i les nits, quan el centre palafollenc estigui tancat, els veïns i veïnes que tinguin una urgència mèdica no vital s'hauran de dirigir al CAP de Malgrat de Mar. El centre malgratenc reforça el seu servei durant l'estiu i estarà obert les 24 hores del dia fins l'11 de setembre. Aquesta mesura d'ajustar els horaris és una pràctica habitual de cada estiu per tal d'adaptar els recursos assistencials a la demanda i també a les necessitats del personal sanitari durant el període de vacances.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si aquesta tarda de dilluns juguem de nou al de Gorra Express? Tenim una missió pendent encara perquè hem de solucionar el repte de Gorra del divendres a la tarda, quan hi havia en joc 10 entrades per anar a la piscina municipal. El que us preguntàvem era una pregunta una miqueta enrevessada, però que tots heu entès. Ens fixàvem amb els típics teclats de l'ordinador. Us preguntàvem quina era l'única lletra que no ocupava la primera fila de les lletres d'un teclat. En aquest cas parlàvem de vocals, era la vocal la A. Entre tots els que heu encertat, hem fet el sorteig i qui s'emporta aquestes 10 entrades a la piscina municipal és la Henry Castany, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Avui el que us oferim és una sessió d'espa per dues persones a l'espa de l'Evenia Hotel de Lloret de Mar. Una sessió per dues persones que podeu gastar aquest estiu per desconnectar totalment del que passa a l'exterior i centrar-vos bàsicament en relaxar-vos. Avui també el que volem és que la pel·lícula tingui un format una miqueta infantil. Parlem de les pel·lícules Disney, d'aquelles que de ben segur molts de nosaltres tenim a la memòria. Què tal El llibre de la selva? Una pel·lícula que de ben segur has vist, que recordes, memoritza els seus personatges. Doncs precisament amb els personatges ens quedem. Busquem el nom de l'os que apareix, que és un dels protagonistes, de fet, de la pel·lícula El llibre de la selva. Hi havia Mowgli i tots els seus amics, però l'os en concret que acompanyava les aventures en el Mowgli, com es deia? Dóna'ns la resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Derulo. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming. Then why you?

0: tiptoe.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
1: I de Ràdio joguines, Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Escolta, Ràdio Palafolls, 107.7 FM, 24 hores amb tu.

70s. 70s. Give me the

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si aquesta tarda de dilluns juguem de nou al Degorra Express? Tenim una missió pendent encara perquè hem de solucionar el repte

0: dissabte de gorra del divendres a la tarda, quan hi havia en joc 10 entrades per anar a la piscina municipal. El que us preguntàvem era una pregunta una miqueta enrevessada, però que tots heu entès. Ens fixàvem amb els típics teclats de l'ordinador. Us preguntàvem quina era l'única lletra que no ocupava la primera fila de les lletres d'un teclat. En aquest cas parlàvem de vocals, era la vocal la A. Entre tots els que heu encertat, hem fet el sorteig i qui s'emporta aquestes 10 entrades a la piscina municipal és la Henry Castany, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Avui el que us oferim és una sessió d'espa per dues persones a l'espa de l'Evenia Hotel de Lloret de Mar. Una sessió per dues persones que podeu gastar aquest estiu per desconnectar totalment del que passa a l'exterior i centrar-vos bàsicament en relaxar-vos. Avui també el que volem és que la pel·lícula tingui un format una miqueta infantil. Parlem de les pel·lícules Disney, d'aquelles que de ben segur molts de nosaltres tenim a la memòria. Què tal El llibre de la selva? Una pel·lícula que de ben segur has vist, que recordes, memoritza els seus personatges. Doncs precisament amb els personatges ens quedem. Busquem el nom de l'os que apareix, que és un dels protagonistes, de fet, de la pel·lícula El llibre de la selva. Hi havia Mowgli i tots els seus amics. Però l'os en concret que acompanyava les aventures en el Mowgli, com es deia? Dóna'ns la resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Jason. Jason. Jason Derulo.

0: as young.
1: What? I don't understand.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-740404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-740404 o el 112.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
12: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: El casal de Palafolls aposta per una atenció més propera i activitats conjuntes per encarar el mes d'agost. El casal d'estiu municipal l'ha iniciat avui, la seva segona etapa d'activitats a les instal·lacions de Mas Prats. Malgrat que el volum d'infants disminueix durant aquest mes per les vacances familiars, el centre manté una ocupació alta amb prop de 120 inscrits per aquesta primera quinzena i una previsió de 80 per la segona. Després de tancar un mes de juliol amb prop de 200 participants, l'equip directiu ha fet un balanç molt satisfactori de la convivència i del desenvolupament de les sortides. Elias Samper, director del casal, destaca que la metodologia ha estat un factor clau. També ha subratllat l'èxit de la dormida al gimnàs, especialment entre els més petits d'infantil, que s'han adaptat perfectament a aquesta experiència.
1: Hem pogut fer totes les activitats. Sí que és cert que ha fet molta calor aquest estiu, hem tingut moltes onades de calor i ens ha fet canviar una mica la programació en quant a les sortides, però m'ha adaptat amb més activitat d'aigua i sortides més a l'entorn més pròxim, com pot ser plaça Popi o el parc municipal. Les activitats extraordinàries, l'acampada, la sortida a la platja, ha sigut tot un rotund èxit, ha anat superbé, amb una superparticipació, sobretot destacar la participació d'infantil, que són uns cursos que no acostumen a dormir fora de casa, per ells també estan molt preocupats pels papes i els papes també estan molt preocupats d'ells, però ha anat superbé, no hem hagut d'avisar si totes les famílies han vingut, a la nit han dormit molt bé al gimnàs i ja et dic, la valoració en general del juliol ha estat molt positiva.
0: De cara a les pròximes setmanes, el casal aprofitarà que el grup és més reduït per fomentar la cohesió de tots els participants de forma conjunta. En lloc de dividir els nens per franges d'edat per certes sortides, ara podran desplaçar-se com un sol bloc.
1: Sempre passa cada any, sí que les inscripcions han baixat per les places, tot i que estan a tope, cosa que ens fa estar molt contents i orgullosos que la confiança que tenen les famílies cap a nosaltres, ja que a l'agost també hi són moments on moltes famílies agafen vacances, però tot i així intenten, si tenen vacances dos dies, doncs venir els altres 13 dies restants de la quinzena. I estem supercontents, hem canviat una mica la programació en general i hem afegit encara més aigua, perquè el ser menys volum de nen ens permet fer activitats més individualitzades en si i que funcionen, que són més fàcils de fer funcionar. Hem canviat també les vies de piscina una mica i ara anirem tot el grup de casal tot junt. Al final ja no som un gran volum de 200 que havien d'anar partint diferents els dies, ara podem anar més en pat.
0: Entre les activitats previstes per aquest mes, destacant una nova dormida al centre d'aquí dues setmanes i la tradicional visita a Marinela programada per l'últim divendres d'agost. Durant la jornada d'avui, el focus s'ha posat en la integració dels nous infants que s'incorporen al casal. Per facilitar que es coneguin ràpidament, s'ha organitzat una bateria de jocs tradicionals, com l'aranya, o el joc del mocador prioritzant les dinàmiques de grup per sobre de les activitats més encotillades. A nivell logístic, el casal manté tots els serveis de conciliació habituals. Es farà acollida matinal de 8 a 9, acollida de migdia d'una a dues i el servei de menjador d'una a tres. L'organització recorda que la venda d'etiquets per l'acollida i el menjador es realitza directament a l'escola, evitant així que els pares hagin d'anar fins l'Ajuntament.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si aquesta tarda de dilluns juguem de nou al de gorra express? Tenim una missió pendent encara perquè hem de solucionar el repte de gorra del divendres a la tarda, quan hi havia en joc 10 entrades per anar a la piscina municipal. El que us preguntàvem era una pregunta una miqueta enrevessada, però que tots heu entès. Ens fixàvem amb els típics teclats de l'ordinador. Us preguntàvem quina era l'única lletra que no ocupava la primera fila de les lletres d'un teclat. En aquest cas parlàvem de vocals, era la vocal la A. Entre tots els que heu encertat, hem fet el sorteig, i qui s'emporta aquestes 10 entrades a la piscina municipal és la Henry Castany, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Avui el que us oferim és una sessió d'espa per dues persones a l'espa de l'Evenia Hotel de Lloret de Mar. Una sessió per dues persones que podeu gastar aquest estiu per desconnectar totalment del que passa a l'exterior i centrar-vos bàsicament en relaxar-vos. Avui també el que volem és que la pel·lícula tingui un format una miqueta infantil. Parlem de les pel·lícules Disney, d'aquelles que de ben segur molts de nosaltres tenim a la memòria. Què tal El llibre de la selva? Una pel·lícula que de ben segur has vist, que recordes, memoritza els seus personatges. Doncs precisament amb els personatges ens quedem. Busquem el nom de l'os que apareix, que és un dels protagonistes, de fet, de la pel·lícula El llibre de la selva. Hi havia Mowgli i tots els seus amics. Però l'os en concret que acompanyava les aventures en el Mowgli, com es deia? Dóna'ns la resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
0: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo.
0: Més informació al 93-762-0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 3 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi recordant-vos que aquests dies, en horari d'obertura de l'edifici del Música i Dansa, podeu visitar l'exposició de la FIC, l'Associació Fotogràfica de Blanes, dedicada als escacs i anomenada Escac i Mat. Aquests dies, al mig, a la plaça del Fòrum Palatiolo.
0: No t'ho perdis.
1: Si girem plana, destacarem també les primeres propostes dins la Festa Major de Sant Roc a Malgrat de Mar. Aquest pròxim 6 d'agost hi haurà torneig de petanca. Es farà del Parc de Can Campassol a partir de 2:15 del matí. A part, també, per al 7 d'agost, el torneig de dominó, que també es farà 2:15 del matí a Can Campassol. I atenció, perquè el 7 d'agost també està marcada a l'agenda la Festa Holi, que començarà a les 5 de la tarda a la plaça de Xesco Boix. Una activitat que organitza l'Associació de Patinatge Artístic de Malgrat de Mar.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana. Anem ara fins al municipi de Pineda. Destacant les diferents activitats d'estiu al municipi de Pineda de Mar, apuntarem a l'agenda que aquests dies es fan noves sessions del Training Beach, sessions de crossfit a la platja. Si seguim avançant i parlem també de les activitats al municipi de Calella, no podem oblidar que el pròxim dissabte es fa una nova edició de la Nit Blanca de l'Atzoc. Serà a partir de 8:45 del vespre, amb música en directe, sopar i sortejos que es faran al passeig de Manuel Puigvert.
0: No t'ho perdis.
1: Amb més activitats també ens fixem amb les propostes al municipi de Tordera. Dissabte hi ha taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Roca Rossa a l'Arxiu Històric Municipal a l'Espai Prudenci Bertrana, amb inscripció prèvia que es pot fer a través del web tordera.cat. L'activitat començarà a les 11 del matí aquest pròxim 8 d'agost. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Demà continuen les sessions dels cinemes als barris, projectant la pel·lícula Com ensinistrar un drac. Serà a partir de les 10 del vespre a la Biblioteca Roberto Bolaño, al barri dels Pins. I el dijous continuen els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Com sempre, a partir de 8:45 del vespre a la plaça Mare de Déu del Vilar, aquest dijous amb la presència de Marc Anglarín.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment,

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si aquesta tarda de dilluns juguem de nou al de gorra express? Tenim una missió pendent encara perquè hem de solucionar el repte de gorra del divendres a la tarda, quan hi havia en joc 10 entrades per anar a la piscina municipal. El que us preguntàvem era una pregunta una miqueta enrevessada, però que tots heu entès. Ens fixàvem amb els típics teclats de l'ordinador. Us preguntàvem quina era l'única lletra que no ocupava la primera fila de les lletres d'un teclat. En aquest cas parlàvem de vocals, era la vocal la A. Entre tots els que heu encertat, hem fet el sorteig i qui s'emporta aquestes 10 entrades a la piscina municipal és la Henry Castany, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Avui el que us oferim és una sessió d'espa per dues persones a l'espa de l'Evenia Hotel de Lloret de Mar. Una sessió per dues persones que podeu gastar aquest estiu per desconnectar totalment del que passa a l'exterior i centrar-vos bàsicament en relaxar-vos. Avui també el que volem és que la pel·lícula tingui un format una miqueta infantil. Parlem de les pel·lícules Disney, d'aquelles que de ben segur molts de nosaltres tenim a la memòria. Què tal El llibre de la selva? Una pel·lícula que de ben segur has vist, que recordes, memoritza els seus personatges. Doncs precisament amb els personatges ens quedem. Busquem el nom de l'os que apareix, que és un dels protagonistes, de fet, de la pel·lícula El llibre de la selva. Hi havia Mowgli i tots els seus amics. Però l'os en concret que acompanyava les aventures en el Mowgli, com es deia? Dóna'ns la resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
0: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.

0: El consultori local de Palafolls estrena avui el seu horari d'estiu. A partir d'aquest dilluns 3 d'agost, el consultori de Palafolls modifica l'horari d'atenció a la ciutadania. Segons la planificació prevista per aquest any, el centre palafollenc passarà a oferir servei de dilluns a divendres de 8 a 3. Aquesta modificació es mantindrà vigent fins al 9 de setembre. Un cop acabi aquest període, el consultori recuperarà la seva activitat habitual, que és de dilluns a dijous, de 8 a 8, i els divendres de 8 a 7. Durant les tardes i les nits, quan el centre palafollenc estigui tancat, els veïns i veïnes que tinguin una urgència mèdica no vital s'hauran de dirigir al CAP de Malgrat de Mar. El centre malgratenc reforça el seu servei durant l'estiu i estarà obert les 24 hores del dia fins l'11 de setembre. Aquesta mesura d'ajustar els horaris és una pràctica habitual de cada estiu per tal d'adaptar els recursos assistencials a la demanda i també a les necessitats del personal sanitari durant el període de vacances.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si aquesta tarda de dilluns juguem de nou al de gorra express? Tenim una missió pendent encara perquè hem de solucionar el repte de gorra del divendres a la tarda, quan hi havia en joc 10 entrades per anar a la piscina municipal. El que us preguntàvem era una pregunta una miqueta enrevessada, però que tots heu entès. Ens fixàvem amb els típics teclats de l'ordinador. Us preguntàvem quina era l'única lletra que no ocupava la primera fila de les lletres d'un teclat. En aquest cas parlàvem de vocals, era la vocal la A. Entre tots els que heu encertat, hem fet el sorteig i qui s'emporta aquestes 10 entrades a la piscina municipal és la Henry Castany, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Avui el que us oferim és una sessió d'espa per dues persones a l'espa de l'Evenia Hotel de Lloret de Mar. Una sessió per dues persones que podeu gastar aquest estiu per desconnectar totalment del que passa a l'exterior i centrar-vos bàsicament en relaxar-vos. Avui també el que volem és que la pel·lícula tingui un format una miqueta infantil. Parlem de les pel·lícules Disney, d'aquelles que de ben segur molts de nosaltres tenim a la memòria. Què tal El llibre de la selva? Una pel·lícula que de ben segur has vist, que recordes, memoritza els seus personatges. Doncs precisament amb els personatges ens quedem. Busquem el nom de l'os que apareix, que és un dels protagonistes, de fet, de la pel·lícula El llibre de la selva. Hi havia Mowgli i tots els seus amics. Però l'os en concret que acompanyava les aventures en el Mowgli, com es deia? Dóna'ns la resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
0: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.
5: One, two...

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Què tal si aquesta tarda de dilluns juguem de nou al de gorra express? Tenim una missió pendent encara perquè hem de solucionar el repte de gorra del divendres a la tarda, quan hi havia en joc 10 entrades per anar a la piscina municipal. El que us preguntàvem era una pregunta una miqueta enrevessada, però que tots heu entès. Ens fixàvem amb els típics teclats de l'ordinador. Us preguntàvem quina era l'única lletra que no ocupava la primera fila de les lletres d'un teclat. En aquest cas parlàvem de vocals, era la vocal la A. Entre tots els que heu encertat, hem fet el sorteig i qui s'emporta aquestes 10 entrades a la piscina municipal és la Henry Castany, que ja pot passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar el seu premi. Avui el que us oferim és una sessió d'espa per dues persones a l'espa de l'EB.

0: Kenya Hotel de Lloret de Mar, una sessió per dues persones que podeu gastar aquest estiu per desconnectar totalment del que passa a l'exterior i centrar-vos bàsicament en relaxar-vos. Avui també el que volem és que la pel·lícula tingui un format una miqueta infantil. Parlem de les pel·lícules Disney, d'aquelles que de ben segur molts de nosaltres tenim a la memòria. Què tal El llibre de la selva? Una pel·lícula que de ben segur has vist, que recordes, memoritza els seus personatges? Doncs precisament amb els personatges ens quedem. Busquem el nom de l'os que apareix, que és un dels protagonistes, de fet, de la pel·lícula El llibre de la selva. Hi havia Mowgli i tots els seus amics, però l'os en concret que acompanyava les aventures en el Mowgli, com es deia? Dóna'ns la resposta i demà sabràs si t'ha tocat el premi.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
3: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
4: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
5: Aquest estiu escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal.
6: Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.
7: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del The Gorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. The Gorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
2: La plaça de Popi s'ha omplert de gom a gom per celebrar el 20è aniversari de la festa dels 80. L'esdeveniment ha superat totes les expectatives de l'organització, que passat dissabte a convertir-se en una de les nits més multitudinàries de l'estiu amb visitants d'arreu de la comarca. L'edició d'enguany ha destacat per l'aposta pel talent dels DJs Manel, Santi Pacheco i Mario Otero, que han fet reviure els millors èxits musicals en una vetllada marcada pel bon ambient i la convivència. Els organitzadors han agraït el suport de patrocinadors, voluntaris i de l'Ajuntament per l'èxit de la convocatòria.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada. Avui comencem el mes d'agost, informativament parlant, i ho fem també parlant del casal d'estiu municipal, que inicia la segona etapa de l'agost amb una atenció més propera i cohesionada. El casal ha reprès avui l'activitat a les instal·lacions de Mas Prats amb prop de 120 inscrits, una xifra que permet treballar de forma més conjunta. Durant aquest mes, el casal aprofitarà que el volum d'infants és menor per fomentar la cohesió de tots els participants en un sol bloc en lloc de dividir-los estrictament per edats. La programació inclou propostes destacades com una nova dormida al gimnàs i la tradicional visita a Marineland per l'últim divendres d'agost. També per facilitar la conciliació familiar es mantenen els serveis d'acollida i menjador amb els tiquets que s'han de comprar a la mateixa escola. I demà finalitza el termini per presentar candidatures als premis de la 5a Festa de l'Esport. Les entitats esportives i la ciutadania tenen fins aquest dimarts per proposar esportistes i clubs que hagin destacat per la seva constància i èxits durant l'última temporada. La gala d'aquest 2026 tindrà un caràcter especial perquè coincideix amb el 30 aniversari de la inauguració del pavelló municipal del Palauet. El procés de presentació de candidatures s'ha de centralitzar preferentment de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Un jurat especialitzat serà l'encarregat d'avaluar les propostes.

També avui parlarem de salut i és que el consultori local del nostre municipi ha modificat el seu horari de servei i passa a atendre només els matins durant l'estiu. A partir d'avui i fins al 9 de setembre, el centre palafollenc estarà obert exclusivament de 8 a 3, de dilluns a divendres. Per qualsevol urgència mèdica no vital fora d'aquest horari, els veïns i veïnes s'hauran d'adreçar al CAP de Malgrat de Mar, que reforça el seu servei durant les 24 hores del dia. Aquesta mesura és una pràctica habitual per adaptar els recursos assistencials a la demanda estiuenca i garantir el període de vacances del personal sanitari. El centre recuperarà la seva activitat habitual de tardes i de nits un cop finalitzi el període de vacances.

0: I el cicle Cinema als Barris de Blanes es reprèn aquest dimarts als Pins després de la pausa per Sant Anna. Després de l'aturada habitual amb motiu de Sant Anna, l'iniciativa de Cinema a la Fresca torna demà a les 10 de la nit amb la projecció gratuïta de la pel·lícula Com ensinista el teu drac. Aquesta vuitena edició ja ha passat amb èxit per altres veïnats com Masbolinet o Quatre Vents, consolidant-se com una alternativa de lleure familiar molt valorada durant l'estiu. La programació d'aquest mes continuarà amb la pel·lícula Jumanji al barri del Port l'11 d'agost i tancarà el cicle amb el musical Mamma Mia a Mas en l'aire el dia 18. I pel que fa al temps, aquest dilluns el comencem la primera setmana de l'agost amb un temps que continuarà dominat pel sol a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 2 a 3 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures es mantindran sense canvis destacables amb mínimes que aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes oscil·laran entre els 32 i els 35. A Palafolls el dia serà assolellat. Les temperatures màximes es mantindran en els 35 graus i les mínimes en els 22. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 3 d'agost del 2026 i ho fem parlant de la festa dels 80, perquè la plaça de Popis va omplir de gom a gom en el 20è aniversari d'aquesta festa. Palafolls ha viscut aquest passat dissabte una de les nits més multitudinàries i especials de l'estiu. La celebració del 20è aniversari de la festa dels 80 ha superat totes les expectatives de l'organització, omplint la plaça de Popis i els seus voltants de veïns i visitants amb ganes de reviure els millors èxits musicals del passat. La edició d'enguany, que apostava pel talent dels DJs Manel, Santi Pacheco i Mario Otero, ha estat un reclam no només pels palafollencs, sinó també per gent vinguda d'altres poblacions d'arreu de la comarca. Durant la nit, els assistents van poder gaudir de diverses sorpreses i també regals que van amenitzar una vetllada marcada per la convivència i pel bon ambient. Olga Lía, membre de la Comissió de Reis i Carnestoltes, ha expressat la seva gran satisfacció pel desenvolupament d'aquest esdeveniment.
1: És que la festa va anar superbé, vam treballar molt, la gent està molt contenta, vam tenir ple, no sé si heu vist fotos, però estava tot a ple de gent, ens han felicitat i bueno, volem donar les gràcies a tots els que han vingut, a tots i totes que han vingut a posar el seu granet de sorra en aquesta festa, perquè ja sabeu que els beneficis van destinats a la Rua de Reis i a la Rua de Carnestoltes. Llavors, doncs estem supercontentes, és que no sé què més dir perquè estem pletòriques.
0: L'èxit de la convocatòria també s'ha reflectit en el suport dels col·laboradors. L'organització destaca cada any compten amb més patrocinadors que volen publicitar-se en aquesta cita, conscients que es tracta d'una festa multitudinària que actua com un gran aparador. Així mateix s'ha agraït la tasca dels voluntaris, el suport de l'Ajuntament i també la difusió realitzada per aquesta emissora. Més enllà de la celebració, el motor de la festa continua sent la seva vessant solidària i és que els beneficis recollits es destinaran íntegrament a finançar les activitats d'hivern del municipi. I ara parlem d'infants, perquè el casal d'estiu aposta per una atenció més propera i activitats conjuntes per encarar el mes d'agost. El casal d'estiu municipal ha començat avui la seva segona etapa d'activitats a les instal·lacions de Mas Prats. Malgrat que el volum d'infants disminueix durant aquest mes per les vacances familiars, el centre manté una ocupació alta amb prop de 120 inscrits per aquesta primera quinzena i una previsió de 80 per la segona. Després de tancar el mes de juliol amb prop de 200 participants, l'equip directiu ha fet un balanç molt satisfactori de la convivència i del desenvolupament de les sortides. Elias Samper, director del casal, destaca que la meteorologia ha estat un factor clau. També ha sobrellat l'èxit de la dormida al gimnàs, especialment entre els més petits d'infantil, que s'han adaptat perfectament a aquesta experiència.
2: Hem pogut fer totes les activitats. Sí que és cert que ha fet molta calor aquest estiu, hem tingut moltes onades de calor i ens ha fet canviar una mica la programació en quant a les sortides, però m'ha adaptat amb més activitat d'aigua i sortides més a l'entorn més pròxim, com pot ser plaçar el Popi o el parc municipal. Les activitats extraordinàries, l'acampada, la sortida a la platja, ha sigut tot un rotund èxit, ha anat superbé, amb una superparticipació, sobretot destacar la participació d'infantil, que són uns cursos que no acostumen a dormir fora de casa, per ells també estan molt preocupats pels papes i els papes també estan molt preocupats d'ells, però ha anat superbé, no m'ha hagut d'avisar si totes les famílies han vingut, a la nit han dormit molt bé al gimnàs i ja et dic, la valoració en general del juliol ha estat molt positiva.
0: De cara a properes setmanes, el casal aprofitarà que el grup és més reduït per fomentar la cohesió de tots els participants de forma conjunta. En lloc de dividir els nens i nenes per franges d'edat per certes sortides, ara podran anar com un sol bloc.
2: Sempre passa cada any, sí que les inscripcions han baixat per les places, tot i que estan a tope, cosa que ens fa estar molt contents i orgullosos de que la confiança tenen les famílies cap a nosaltres, ja que a l'agost també hi són moments on moltes famílies agafen vacances, però tot i així intenten, si tenen vacances dos dies, doncs venir els altres 13 dies restants de la quinzena. I estem supercontents. Hem canviat una mica la programació en general i hem afegit encara més aigua, perquè el ser menys volum de nen ens permet fer activitats més individualitzades en si i que funcionen, que són més fàcils de fer funcionar. Hem canviat també els dies de piscina una mica i ara anirem tot el grup de casal tot junt. Al final ja no som un gran volum de 200 que havien d'anar partint diferents els dies, ara podem anar més en pac.
0: Entre les activitats previstes per aquest mes destaquen una nova dormida al centre d'aquí a dues setmanes i la tradicional visita a Marineland programada per l'últim divendres d'agost. Durant la jornada d'avui el focus s'ha posat a la integració dels nous infants que s'incorporen al casal. Per facilitar que es coneguin ràpidament s'ha organitzat una bateria de jocs tradicionals, prioritzant les dinàmiques de grup per sobre d'activitats més encotillades. A nivell logístic el casal manté tots els serveis de conciliació habituals. Es farà acollida matinal de 8 a 9. Acollida de migdia d'una del migdia a dues i servei de menjador d'una a tres. L'organització ha recordat que la venda d'etiquets per l'acollida i el menjador es realitza directament a l'escola Masprats, evitant que els pares hagin d'anar a l'Ajuntament per fer aquest tràmit. I parlem d'esports perquè demà finalitza el termini per presentar candidatures d'esportistes a la cinquena festa de l'esport. Demà dimarts finalitza oficialment el termini per presentar les propostes de candidats i candidates als Premis de la Festa de l'Esport 2026. Aquests guardons tenen com a objectiu reconèixer els èxits, la constància i els valors dels esportistes, clubs i entitats del poble que han destacat durant l'última temporada. La convocatòria d'enguany té un caràcter excepcional perquè s'emmarca en la celebració del 30è aniversari de la inauguració del Palauet. Aquest equipament, referent arquitectònic i esportiu del poble, serà l'escenari i l'eix central de la gala de lliurament dels premis prevista pel pròxim 6 de setembre, coincidint amb la data exacta de la seva obertura, l'any 1996. Les entitats esportives locals, així com qualsevol ciutadà a títol individual, poden presentar les seves propostes per les diferents categories dels premis. El procés s'ha de realitzar preferentment de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Un cop tancat el termini, demà a la nit, un jurat especialitzat avaluarà totes les candidatures rebudes per determinar els finalistes que protagonitzen la gran nit de l'esport palafollenc el pròxim mes. I el consultori local de Palafolls estrena avui el seu horari d'estiu. A partir d'aquest dilluns, el consultori modifica el seu horari d'atenció a la ciutadania. Segons la planificació prevista per aquest 2026, el centre passarà a oferir servei de dilluns a divendres de 8 a 3. Aquesta modificació es mantindrà vigent fins al 9 de setembre. Un cop finalitzat el període, el consultori recuperarà la seva activitat habitual, que és de dilluns a dijous de 8 a 8 i els divendres de 8 a 7. Durant les tardes i les nits, quan el centre estigui tancat, els veïns i veïnes que tinguin una urgència mèdica no vital hauran d'anar al CAP de Malgrat. El centre malgratenc reforça el seu servei durant l'estiu i estarà obert les 24 hores del dia fins a l'11 de setembre. Aquesta mesura d'ajustar els horaris és una pràctica habitual de cada estiu per tal d'adaptar els recursos assistencials a la demanda i també les necessitats del personal sanitari durant les vacances d'estiu. I abans d'obrir la nostra hemeroteca, marxem un moment cap a Blanes perquè el cicle Cinema als Barris es reprèn demà al barri dels Pins després de la pausa de Santa Anna. Blanes continua aquesta setmana amb la 8a edició del Cinema als Barris, la iniciativa de Cinema a la Fresca que dinamitza els veïnats durant l'estiu. Després de l'aturada habitual a motiu de la Festa Major de Santa Anna, la pantalla gegant es traslladarà aquest dimarts al barri dels Pins. La sessió, com totes les del cicle, començarà a les 10 de la nit i serà totalment gratuïta. En aquesta ocasió, els assistents podran gaudir de la pel·lícula d'animació Com ensinistrar el teu drac, que es projectarà doblada al català. Aquest retorn a l'activitat arriba precedit per l'èxit de les primeres sessions del calendari. El cicle va donar el tret de sortida amb una gran acollida a Mas Boninot, on la plaça de davant del local social es va omplir de veïns per veure Transformers One. Durant el mes de juliol, el projecte també va visitar els barris de Mas Cremat i Quatrevents, considerant-se com una alternativa de lleure familiar molt valorada. Amb la sessió d'aquest dimarts s'enceta el tram final de la 8a edició, que encara té dues cites més programades pels pròxims dies. El pròxim 11 d'agost es projectarà Jumanji al barri del Port i el dia 18 el musical Mamma Mia al barri de Mas Enlaire, que servirà per tancar la programació d'enguany.

Ara sí, obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025 s'aprovava l'inici del procés per contractar la urbanització de la carretera d'accés a Sant Genís. La Junta de Govern Local va aprovar en l'última sessió la posada en marxa del projecte per contractar una empresa que redacti el projecte per urbanitzar la carretera d'accés a Sant Genís i del carrer del seu nucli urbà. A banda d'aquest, també s'ha aprovat el projecte per valorar econòmicament les finques que es vegin afectades per aquestes obres. Francesc Alemany, alcalde de Palafolls, va explicar que el que s'havia fet era aprovar l'encàrrec per gestionar el projecte executiu i el pla especial que s'associa al projecte. Tot això tenint en compte que els treballs que es volen fer estaven sobre sòl urbanitzable i que calia fer un pla especial també dins del mateix projecte. El 2021 van detenir un home per robar en una granja de Palafolls. Les policies locals de Tordera i Palafolls van detenir aquell vespre un home acusat de robar en una granja del nostre municipi. Segons van explicar fonts policials, el detingut veí de Tordera estava acusat d'entrar robant una granja avícola de Palafolls. En el moment de la detenció es va poder recuperar el material que hauria sostret de la casa, bàsicament eines i cablejat. Segons semblava, es tractava de material d'una instal·lació fotovoltaica. Els dos cossos locals van felicitar per la bona coordinació i col·laboració que va permetre la detenció del lladre. El detingut va passar a disposició del jutjat d'Arenys de Mar. I finalment, el 2016, marxàvem cap a Blanes, on es van extreure 130 quilos de residus del fons marí. Aquell passat diumenge, una trentena de bussejadors voluntaris van capbussar-se a les aigües de Blanes per retejar el fons marí i van treure la quantitat aproximada de 130 quilos de deixalles. La iniciativa va ser pensada en un primer moment per diferents entitats, com el Club Mola Mola, l'entitat mediambiental Segulla i el Club de Balàpia, netejar l'aigua de les restes del concurs de focs artificials que havia acabat la setmana anterior. Però finalment els voluntaris van trobar brossa de tota mena. Des de les entitats es va recordar que els mals hàbits adquirits per molts de nosaltres poden suposar fins i tot perjudicis a la nostra salut en cas de banyar-nos.

0: És moment ara de consultar quina és la previsió meteorològica per aquest primer dilluns d'agost i com sempre ho hem de fer amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança. Hola Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquesta primera setmana del mes d'agost amb una situació meteorològica que ens porta alguns petits canvis aquesta tarda. De moment, aquest matí migdia, domini del sol, però aquesta tarda s'incrementarà la nuvolositat. No esperem que hi hagi precipitacions aquí a la comarca, però sí que podríem tenir, doncs, alguna goteta que es podria escapar. Tot això a conseqüència de les tempestes que es formaran cap a les comarques de l'interior, afectaran la Catalunya central i arribaran aquí a la costa ja molt debilitades, molt desfetes. Però, com dèiem, no descartem que es pugui escapar alguna gota molt puntual. Això passaria de cara a aquest vespre, aproximadament. Pel que fa als vents, en general, fluixos, de direcció variable, amb predomini del Garbí a la costa, i la situació marítima s'ha de mantenir dominada pel marejol. De cara a demà, s'espera una nova jornada de temps tranquil, tot i que amb alguns núvols al matí, poc importants, creiem. No hi ha d'haver precipitació, potser cap a la serrada litoral al Maresme Nord es pugui escapar algun petit ruixadet de matinada, primeres hores del matí, però després hauria d'anar millorant tot això amb unes temperatures que demà baixen una mica, tampoc no massa, i que de cara a demà passat doncs es mantindran una mica més agradables, sobretot pel que fa a les temperatures nocturnes, ja que les màximes tornarien a pujar lleugerament. Tot apunta que entre dijous i divendres tindríem un altre canvi de temps, en aquest cas amb més entitat, i sí que podríem tenir algun ruixat aquí a la comarca, fins i tot algun xàfec de cara a la nit de dijous a divendres i la matinada del divendres. Tot això, evidentment, ja ho aniríem confirmant. De moment, ens quedem amb aquesta previsió de bonança, tot i que aquesta tarda, com ja hem dit, tindrem més núvols sense descartar alguna goteta i amb temperatures que, sembla, voldran baixar una mica.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'aquest 3 d'agost repassant quines han estat les notícies més destacades. La plaça de Popí s'ha omplert de gom a gom per celebrar el 20è aniversari de la festa dels 80. Avui hem parlat d'aquesta gran festa que celebrava 20 anys enguany i que ha superat totes les expectatives de l'organització, convertint-se en una de les nits més multitudinàries amb visitants d'arreu de la comarca. L'edició d'enguany ha destacat per l'aposta pel talent dels DJs Manel, Santi Pacheco i Mario Otero, que han fet reviure els millors èxits musicals en una vetllada marcada pel bon ambient i la convivència. També hem parlat del casal d'estiu, que ha començat avui, l'agost, amb una atenció més propera i cohesionada. El casal ha reprès avui l'activitat a les instal·lacions de Masprats amb prop de 120 inscrits, una xifra que permet treballar de forma més conjunta i relaxada. Durant aquest mes, el casal aprofitarà que el volum d'infants és menor per fomentar la cohesió dels participants en un sol bloc en lloc de dividir-los estrictament per edats. La programació inclou propostes destacades, com una nova dormida, el gimnàs de l'escola i la tradicional visita a Marineland. Demà finalitza el termini per presentar candidatures als premis de la 5a Festa de l'Esport. Les entitats esportives i la ciutadania tenen fins aquest dimarts per proposar artistes, esportistes i clubs que hagin destacat per la seva constància i èxits durant l'última temporada. El procés de presentació de candidatures s'ha de fer preferentment de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. I el consultori local de Palafolls modifica el seu horari de servei i passa a atendre només els matins durant l'estiu. A partir d'avui i fins al pròxim 9 de setembre, el centre estarà obert exclusivament de 8 del matí a 3 de dilluns a divendres. Per qualsevol urgència mèdica no vital, fora d'aquest horari, els veïns i veïnes hauran d'anar al CAP de Malgrat de Mar, que estarà obert les 24 hores del dia. I finalment avui hem marxat cap a Blanes, on el cicle Cinema als Barris es reprèn aquest dimarts al barri dels Pins. Després de l'aturada habitual a motiu de Santana, la iniciativa de Cinema a la Fresca torna demà a les 10 amb la projecció gratuïta de la pel·lícula Com ensinistrar el teu drac. Aquesta 8a edició ha passat ja amb èxit per altres veïnats, consolidant-se com una alternativa de lleure familiar molt valorada a l'estiu. La programació d'aquest mes continuarà amb la pel·lícula Jumanji al barri del Port l'11 d'agost i tancarà el cicle amb el musical Mamma Mia, a Mas en l'Aire, el dia 18. Fins aquí l'informatiu d'aquest 3 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla i, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies les podeu trobar a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
1: Enrique Iglesias.

0: El casal de Palafolls aposta per una atenció més propera i activitats conjuntes per encarar el mes d'agost. El casal d'estiu municipal l'ha iniciat avui, la seva segona etapa d'activitats a les instal·lacions de Mas Prats. Malgrat que el volum d'infants disminueix durant aquest mes per les vacances familiars, el centre manté una ocupació alta amb prop de 120 inscrits per aquesta primera quinzena i una previsió de 80 per la segona. Després de tancar un mes de juliol amb prop de 200 participants, l'equip directiu ha fet un balanç molt satisfactori de la convivència i del desenvolupament de les sortides. Elias Samper, director del casal, destaca que la metodologia ha estat un factor clau. També ha subratllat l'èxit de la dormida al gimnàs, especialment entre els més petits d'infantil, que s'han adaptat perfectament a aquesta experiència.
1: Hem pogut fer totes les activitats. Sí que és cert que ha fet molta calor aquest estiu, hem tingut moltes onades de calor i ens ha fet canviar una mica la programació en quant a les sortides, però m'ho he adaptat amb més activitat d'aigua i sortides més a l'entorn més pròxim, com pot ser Plaça del Popi o el parc municipal. Les activitats extraordinàries, l'acampada, la sortida a la platja, ha sigut tot un rotund èxit, han anat superbé, amb una superparticipació. Sobretot destacar la participació d'infantil, que són uns cursos que no acostumen a dormir fora de casa, per ells també estan molt preocupats pels papes i els papes també estan molt preocupats d'ells. Però ha anat superbé, no hem hagut d'avisar o sigui, les famílies han vingut, a la nit han dormit molt bé al gimnàs i ja et dic, la valoració en general del juliol ha estat molt positiva.
0: De cara a les pròximes setmanes, el casal aprofitarà que el grup és més reduït per fomentar la cohesió de tots els participants de forma conjunta. En lloc de dividir els nens per franges d'edat per certes sortides, ara podran desplaçar-se com un sol bloc.
1: Sempre passa cada any, sí que les inscripcions han baixat per les places, tot i que estan a tope, cosa que ens fa estar molt contents i orgullosos de que la confiança tenen les famílies cap a nosaltres, ja que a l'agost també són moments on moltes famílies agafen vacances, però tot i així intenten, si tenen vacances dos dies, doncs venir els altres 13 dies restants de la quinzena. I estem supercontents. Hem canviat una mica la programació en general i m'ha afegit encara més aigua, perquè el ser menys volum de nen ens permet fer activitats més individualitzades en si i que funcionen, que són més fàcils de fer funcionar. Hem canviat també les vies de piscina una mica i ara anirem tot el grup de casal tot junt. Al final ja no som un gran volum de 200 que havien d'anar partint diferents els dies, ara podem anar més en pat.
0: Entre les activitats previstes per aquest mes, destacant una nova dormida al centre d'aquí dues setmanes i la tradicional visita a Marinela programada per l'últim divendres d'agost. Durant la jornada d'avui, el focus s'ha posat en la integració dels nous infants que s'incorporen al casal. Per facilitar que es coneguin ràpidament, s'ha organitzat una bateria de jocs tradicionals, com l'aranya, o el joc del mocador prioritzant les dinàmiques de grup per sobre de les activitats més encotillades. A nivell logístic, el casal manté tots els serveis de conciliació habituals. Es farà acollida matinal de 8 a 9, acollida de migdia d'una a dues i el servei de menjador d'una a tres. L'organització recorda que la venda d'etiquets per l'acollida i el menjador realitza directament a l'escola, evitant així que els pares hagin d'anar fins l'Ajuntament.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: bien, lo dice todo, panorama.
1: Terrible apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que...

0: El consultori local de Palafolls estrena avui el seu horari d'estiu. A partir d'aquest dilluns 3 d'agost, el consultori de Palafolls modifica l'horari d'atenció a la ciutadania. Segons la planificació prevista per aquest any, el centre palafollenc passarà a oferir servei de dilluns a divendres de 8 a 3. Aquesta modificació es mantindrà vigent fins al 9 de setembre. Un cop acabi aquest període, el consultori recuperarà la seva activitat habitual, que és de dilluns a dijous, de 8 a 8, i els divendres de 8 a 7. Durant les tardes i les nits, quan el centre palafollenc estigui tancat, els veïns i veïnes que tinguin una urgència mèdica no vital s'hauran de dirigir al CAP de Malgrat de Mar. El centre malgratenc reforça el seu servei durant l'estiu i estarà obert les 24 hores del dia fins l'11 de setembre. Aquesta mesura d'ajustar els horaris és una pràctica habitual de cada estiu per tal d'adaptar els recursos assistencials a la demanda i també a les necessitats del personal sanitari durant el període de vacances.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: La plaça de Popi s'ha omplert de gom a gom per celebrar el 20è aniversari de la festa dels 80. L'esdeveniment ha superat totes les expectatives de l'organització, que passat dissabte a convertir-se en una de les nits més multitudinàries de l'estiu amb visitants d'arreu de la comarca. L'edició d'enguany ha destacat per l'aposta pel talent dels DJs Manel, Santi Pacheco i Mario Otero, que han fet reviure els millors èxits musicals en una vetllada marcada pel bon ambient i la convivència. Els organitzadors han agraït el suport de patrocinadors, voluntaris i de l'Ajuntament per l'èxit de la convocatòria.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada. Avui comencem el mes d'agost, informativament parlant, i ho fem també parlant del casal d'estiu municipal, que inicia la segona etapa de l'agost amb una atenció més propera i cohesionada. El casal ha reprès avui l'activitat a les instal·lacions de Mas Prats amb prop de 120 inscrits, una xifra que permet treballar de forma més conjunta. Durant aquest mes, el casal aprofitarà que el volum d'infants és menor per fomentar la cohesió de tots els participants en un sol bloc, en lloc de dividir-los estrictament per edats. La programació inclou propostes destacades com una nova dormida al gimnàs i la tradicional visita a Marineland per l'últim divendres d'agost. També per facilitar la conciliació familiar es mantenen els serveis d'acollida i menjador amb els tiquets que s'han de comprar a la mateixa escola. I demà finalitza el termini per presentar candidatures als premis de la cinquena festa de l'esport. Les entitats esportives i la ciutadania tenen fins aquest dimarts per proposar esportistes i clubs que hagin destacat per la seva constància i èxits durant l'última temporada. La gala d'aquest 2026 tindrà un caràcter especial perquè coincideix amb el 30 aniversari de la inauguració del pavelló municipal del Palauet. El procés de presentació de candidatures s'ha de centralitzar, preferentment de forma telemàtica, a través de la seu electrònica de la Ajuntament. Un jurat especialitzat serà l'encarregat d'avaluar les propostes. També avui parlarem de salut, i és que el consultori local del nostre municipi ha modificat el seu horari de servei i passa a atendre només els matins durant l'estiu. A partir d'avui i fins al 9 de setembre, el centre palafollenc estarà obert exclusivament de 8 a 3, de dilluns a divendres. Per qualsevol urgència mèdica no vital fora d'aquest horari, els veïns i veïnes s'hauran d'adreçar al CAP de Malgrat de Mar, que reforça el seu servei durant les 24 hores del dia. Aquesta mesura és una pràctica habitual per adaptar els recursos assistencials a la demanda estiuenca i garantir el període de vacances del personal sanitari. El centre recuperarà la seva activitat habitual de tardes i de nits un cop finalitzi el període de vacances.

0: I el cicle Cinema als Barris de Blanes es reprèn aquest dimarts als Pins després de la pausa per Santana. Després de l'aturada habitual amb motiu de Santana, l'iniciativa de Cinema a la Fresca torna demà a les 10 de la nit amb la projecció gratuïta de la pel·lícula Com ensinista el teu drac. Aquesta 8a edició ja ha passat amb èxit per altres veïnats com Masburinet o Quatre Vents, consolidant-se com una alternativa de lleure familiar molt valorada durant l'estiu. La programació d'aquest mes continuarà amb la pel·lícula Jumanji al barri del Port l'11 d'agost i tancarà el cicle amb el musical Mamma Mia a Mas en l'aire el dia 18. I pel que fa al temps, aquest dilluns el comencem la primera setmana de l'agost amb un temps que continuarà dominat pel sol a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 2 a 3 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures es mantindran sense canvis destacables amb mínimes que aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes oscil·laran entre els 32 i els 35. A Palafolls el dia serà assolellat. Les temperatures màximes es mantindran en els 35 graus i les mínimes en els 22. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 3 d'agost del 2026 i ho fem parlant de la festa dels 80, perquè la plaça de Popis va omplir de gom a gom en el 20è aniversari d'aquesta festa. Palafolls ha viscut aquest passat dissabte una de les nits més multitudinàries i especials de l'estiu. La celebració del 20è aniversari de la festa dels 80 ha superat totes les expectatives de l'organització, omplint la plaça de Popis i els seus voltants de veïns i visitants amb ganes de reviure els millors èxits musicals del passat. La edició d'enguany, que apostava pel talent dels DJs Manel, Santi Pacheco i Mario Otero, ha estat un reclam no només pels palafollencs, sinó també per gent vinguda d'altres poblacions d'arreu de la comarca. Durant la nit, els assistents van poder gaudir de diverses sorpreses i també regals que van amenitzar una vetllada marcada per la convivència i pel bon ambient. Olga Lía, membre de la Comissió de Reis i Carnestoltes, ha expressat la seva gran satisfacció pel desenvolupament d'aquest esdeveniment.
1: És que la festa va anar superbé, vam treballar molt, la gent està molt contenta, vam tenir ple, no sé si heu vist fotos, però estava tot a ple de gent, ens han felicitat i bueno, volem donar les gràcies a tots els que han vingut, a tots i totes que han vingut a posar el seu granet de sorra en aquesta festa, perquè ja sabeu que els beneficis van destinats a la Rua de Reis i a la Rua de Carnestoltes. Llavors, pues estem supercontentes, és que no sé què més dir perquè estem pletòriques.
0: L'èxit de la convocatòria també s'ha reflectit en el suport dels col·laboradors. L'organització destaca que cada any compten amb més patrocinadors que volen publicitar-se en aquesta cita, conscients que es tracta d'una festa multitudinària que actua com un gran aparador. Així mateix s'ha agraït la tasca dels voluntaris, el suport de l'Ajuntament i també la difusió realitzada per aquesta emissora. Més enllà de la celebració, el motor de la festa continua sent la seva vessant solidària i és que els beneficis recollits es destinaran íntegrament a finançar les activitats d'hivern del municipi. I ara parlem d'infants, perquè el casal d'estiu aposta per una atenció més propera i activitats conjuntes per encarar el mes d'agost. El casal d'estiu municipal ha començat avui la seva segona etapa d'activitats a les instal·lacions de Mas Prats. Malgrat que el volum d'infants disminueix durant aquest mes per les vacances familiars, el centre manté una ocupació alta amb prop de 120 inscrits per aquesta primera quinzena i una previsió de 80 per la segona. Després de tancar el mes de juliol amb prop de 200 participants, l'equip directiu ha fet un balanç molt satisfactori de la convivència i del desenvolupament de les sortides. Elias Samper, director del casal, destaca que la meteorologia ha estat un factor clau. També ha sobrellat l'èxit de la dormida al gimnàs, especialment entre els més petits d'infantil, que s'han adaptat perfectament a aquesta experiència.
2: Hem pogut fer totes les activitats. Sí que és cert que ha fet molta calor aquest estiu, hem tingut moltes onades de calor i ens ha fet canviar una mica la programació en quant a les sortides, però hem adaptat amb més activitat d'aigua i sortides més a l'entorn més pròxim, com pot ser plaçar el Popi o el parc municipal. Les activitats extraordinàries, l'acampada, la sortida a la platja ha sigut tot un rotund èxit, han anat superbé, amb una superparticipació, sobretot destacar la participació d'infantil, que són uns cursos que no acostumen a dormir fora de casa, per ells també estan molt preocupats pels papes i els papes també estan molt preocupats d'ells, però ha anat superbé, no m'ha hagut d'avisar, o sigui, totes les famílies han vingut, a la nit han dormit molt bé al gimnàs, i ja et dic, la valoració en general del juliol ha estat molt positiva.
0: De cara a properes setmanes, el casal aprofitarà que el grup és més reduït per fomentar la cohesió de tots els participants de forma conjunta. En lloc de dividir els nens i nenes per franges d'edat per certes sortides, ara podran anar com un sol bloc.
2: Sempre passa cada any, sí que les inscripcions han baixat per les places, tot i que estan a tope, cosa que ens fa estar molt contents i orgullosos de que la confiança tenen les famílies cap a nosaltres, ja que a l'agost també hi són moments on moltes famílies agafen vacances, però tot i així intenten, si tenen vacances dos dies, doncs venir els altres 13 dies restants de la quinzena. I estem supercontents, hem canviat una mica la programació en general i m'ha afegit encara més aigua, perquè el ser menys volum de nen ens permet fer activitats més individualitzades en si i que funcionen, que són més fàcils de fer funcionar. Hem canviat també les vies de piscina una mica i ara anirem tot el grup de casal tot junt. Al final ja no som un gran volum de 200 que havien d'anar partint diferents els dies, ara podem anar més en pack.
0: Entre les activitats previstes per aquest mes destaquen una nova dormida al centre d'aquí a dues setmanes i la tradicional visita a Marineland programada per l'últim divendres d'agost. Durant la jornada d'avui el focus s'ha posat a la integració dels nous infants que s'incorporen al casal. Per facilitar que es coneguin ràpidament s'ha organitzat una bateria de jocs tradicionals, prioritzant les dinàmiques de grup per sobre d'activitats més encotillades. A nivell logístic el casal manté tots els serveis de conciliació habituals. Es farà acollida matinal de 8 a 9. Acollida de migdia d'una del migdia a dues i servei de menjador d'una a tres. L'organització ha recordat que la venda d'etiquets per l'acollida i el menjador es realitza directament a l'escola Masprats, evitant que els pares hagin d'anar a l'Ajuntament per fer aquest tràmit. I parlem d'esports perquè demà finalitza el termini per presentar candidatures d'esportistes a la cinquena festa de l'esport. Demà dimarts finalitza oficialment el termini per presentar les propostes de candidats i candidates als Premis de la Festa de l'Esport 2026. Aquests guardons tenen com a objectiu reconèixer els èxits, la constància i els valors dels esportistes, clubs i entitats del poble que han destacat durant l'última temporada. La convocatòria d'enguany té un caràcter excepcional perquè s'emmarca en la celebració del 30è aniversari de la inauguració del Palauet. Aquest equipament, referent arquitectònic i esportiu del poble, serà l'escenari i l'eix central de la gala de lliurament dels premis prevista pel pròxim 6 de setembre, coincidint amb la data exacta de la seva obertura, l'any 1996. Les entitats esportives locals, així com qualsevol ciutadà a títol individual, poden presentar les seves propostes per les diferents categories dels premis. El procés s'ha de realitzar preferentment de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Un cop tancat el termini, demà a la nit, un jurat especialitzat avaluarà totes les candidatures rebudes per determinar els finalistes que protagonitzen la gran nit de l'esport palafollenc el pròxim mes. I el consultori local de Palafolls estrena avui el seu horari d'estiu. A partir d'aquest dilluns, el consultori modifica el seu horari d'atenció a la ciutadania. Segons la planificació prevista per aquest 2026, el centre passarà a oferir servei de dilluns a divendres de 8 a 3. Aquesta modificació es mantindrà vigent fins al 9 de setembre. Un cop finalitzat el període, el consultori recuperarà la seva activitat habitual, que és de dilluns a dijous de 8 a 8 i els divendres de 8 a 7. Durant les tardes i les nits, quan el centre estigui tancat, els veïns i veïnes que tinguin una urgència mèdica no vital hauran d'anar al CAP de Malgrat. El centre malgratenc reforça el seu servei durant l'estiu i estarà obert les 24 hores del dia fins a l'11 de setembre. Aquesta mesura d'ajustar els horaris és una pràctica habitual de cada estiu per tal d'adaptar els recursos assistencials a la demanda i també les necessitats del personal sanitari durant les vacances d'estiu. I abans d'obrir la nostra hemeroteca, marxem un moment cap a Blanes, perquè el cicle Cinema als Barris es reprèn demà al barri dels Pins, després de la pausa de Santana. Blanes continua aquesta setmana amb la 8a edició del Cinema als Barris, la iniciativa de Cinema a la Fresca que dinamitza els veïnats durant l'estiu. Després de l'aturada habitual a motiu de la Festa Major de Santana, la pantalla gegant es traslladarà aquest dimarts al barri dels Pins. La sessió, com totes les del cicle, començarà a les 10 de la nit i serà totalment gratuïta. En aquesta ocasió, els assistents podran gaudir de la pel·lícula d'animació Com ensinistrar el teu drac, que es projectarà doblada al català. Aquest retorn a l'activitat arriba precedit per l'èxit de les primeres sessions del calendari. El cicle va donar el tret de sortida amb una gran acollida a Masburinot, on la plaça de davant del local social es va omplir de veïns per veure Transformers One. Durant el mes de juliol, el projecte també va visitar els barris de Mascremat i Quatrevents, considerant-se com una alternativa de lleure familiar molt valorada. Amb la sessió d'aquest dimarts s'enceta el tram final de la 8a edició, que encara té dues cites més programades pels pròxims dies. El pròxim 11 d'agost es projectarà Jumanji al barri del Port i el dia 18 el musical Mamma Mia al barri de Mas en l'Aire, que servirà per tancar la programació d'enguany.

Ara sí, obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025 s'aprovava l'inici del procés per contractar la urbanització de la carretera d'accés a Sant Genís. La Junta de Govern Local va aprovar en l'última sessió la posada en marxa del projecte per contractar una empresa que redacti el projecte per urbanitzar la carretera d'accés a Sant Genís i del carrer del seu nucli urbà. A banda d'aquest, també s'ha aprovat el projecte per valorar econòmicament les finques que es vegin afectades per aquestes obres. Francesc Alemany, alcalde de Palafolls, va explicar que el que s'havia fet era aprovar l'encàrrec per gestionar el projecte executiu i el pla especial que s'associa al projecte. Tot això tenint en compte que els treballs que es volen fer estaven sobre sòl urbanitzable i que calia fer un pla especial també dins del mateix projecte. El 2021 van detenir un home per robar en una granja de Palafolls. Les policies locals de Tordera i Palafolls van detenir aquell vespre un home acusat de robar en una granja del nostre municipi. Segons van explicar fonts policials, el detingut veí de Tordera estava acusat d'entrar a robar en una granja avícola de Palafolls. En el moment de la detenció es va poder recuperar el material que hauria sostret de la casa, bàsicament eines i cablejat. Segons semblava, es tractava de material d'una instal·lació fotovoltaica. Els dos cossos locals van felicitar per la bona coordinació i col·laboració que va permetre la detenció del lladre. El detingut va passar a disposició del jutjat d'Arenys de Mar. I finalment, el 2016, marxàvem cap a Blanes, on es van extreure 130 quilos de residus del fons marí. Aquell passat diumenge, una trentena de bussejadors voluntaris van capbussar-se a les aigües de Blanes per netejar el fons marí i van treure la quantitat aproximada de 130 quilos de deixalles. La iniciativa va ser pensada en un primer moment per diferents entitats, com el Club Mola Mola, l'entitat mediambiental Segulla i el Club de Balàpia, netejar l'aigua de les restes del concurs de focs artificials que havia acabat la setmana anterior. Però finalment els voluntaris van trobar brossa de tota mena. Des de les entitats es va recordar que els mals hàbits adquirits per molts de nosaltres poden suposar fins i tot perjudicis a la nostra salut en cas de banyar-nos.

0: És moment ara de consultar quina és la previsió meteorològica per aquest primer dilluns d'agost, i com sempre ho hem de fer amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquesta primera setmana del mes d'agost amb una situació meteorològica que ens porta alguns petits canvis aquesta tarda. De moment, aquest matí migdia, domini del sol, però aquesta tarda s'incrementarà la nuvolositat. No esperem que hi hagi precipitacions aquí a la comarca, però sí que podríem tenir, doncs, alguna goteta que es podria escapar. Tot això a conseqüència de les tempestes que es formaran cap a les comarques de l'interior, afectaran la Catalunya central i arribaran aquí a la costa ja molt debilitades, molt desfetes. Però, com dèiem, no descartem que es pugui escapar alguna gota molt puntual. Això passaria de cara a aquest vespre, aproximadament. Pel que fa als vents, en general, fluixos, de direcció variable, en predomini del Garbí a la costa, i la situació marítima s'ha de mantenir dominada pel marejol. De cara a demà, s'espera una nova jornada de temps tranquil, tot i que amb alguns núvols al matí, poc importants, creiem. No hi ha d'haver precipitació, potser cap a la serrada litoral al Maresme Nord es pugui escapar algun petit ruixadet de matinada a primeres hores del matí, però després hauria d'anar millorant tot això amb unes temperatures que demà baixen una mica, tampoc no massa, i que de cara a demà passat doncs es mantindran una mica més agradables, sobretot pel que fa a les temperatures nocturnes, ja que les màximes tornarien a pujar lleugerament. Tot apunta que entre dijous i divendres tindríem un altre canvi de temps, en aquest cas amb més entitat, i sí que podríem tenir algun ruixat aquí a la comarca, fins i tot algun xàfec de cara a la nit de dijous a divendres i la matinada del divendres. Tot això, evidentment, ja ho aniríem confirmant. De moment, ens quedem amb aquesta previsió de bonança, tot i que aquesta tarda, com ja hem dit, tindrem més núvols sense descartar alguna goteta i amb temperatures que, sembla, voldran baixar una mica.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'aquest 3 d'agost repassant quines han estat les notícies més destacades. La plaça de Popí s'ha omplert de gom a gom per celebrar el 20è aniversari de la festa dels 80. Avui hem parlat d'aquesta gran festa que celebrava 20 anys enguany i que ha superat totes les expectatives de l'organització, convertint-se en una de les nits més multitudinàries amb visitants d'arreu de la comarca. L'edició d'enguany ha destacat per l'aposta pel talent dels DJs Manel, Santi Pacheco i Mario Otero, que han fet reviure els millors èxits musicals en una vetllada marcada pel bon ambient i la convivència. També hem parlat del casal d'estiu, que ha començat avui, l'agost, amb una atenció més propera i cohesionada. El casal ha reprès avui l'activitat a les instal·lacions de Mas Prats amb prop de 120 inscrits, una xifra que permet treballar de forma més conjunta i relaxada. Durant aquest mes, el casal aprofitarà que el volum d'infants és menor per fomentar la cohesió dels participants en un sol bloc en lloc de dividir-los estrictament per edats. La programació inclou propostes destacades, com una nova dormida al gimnàs de l'escola i la tradicional visita a Marineland. Demà finalitza el termini per presentar candidatures als premis de la 5a Festa de l'Esport. Les entitats esportives i la ciutadania tenen fins aquest dimarts per proposar artistes, esportistes i clubs que hagin destacat per la seva constància i èxits durant l'última temporada. El procés de presentació de candidatures s'ha de fer preferentment de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. I el consultori local de Palafolls modifica el seu horari de servei i passa a atendre només els matins durant l'estiu. A partir d'avui i fins al pròxim 9 de setembre, el centre estarà obert exclusivament de 8 del matí a 3 de dilluns a divendres. Per qualsevol urgència mèdica no vital, fora d'aquest horari, els veïns i veïnes hauran d'anar al CAP de Malgrat de Mar, que estarà obert les 24 hores del dia. I finalment avui hem marxat cap a Blanes, on el cicle Cinema als Barris es reprèn aquest dimarts al barri dels Pins. Després de l'aturada habitual a motiu de Santana, la iniciativa de Cinema a la Fresca torna demà a les 10 amb la projecció gratuïta de la pel·lícula Com ensinistrar el teu drac. Aquesta 8a edició ha passat ja amb èxit per altres veïnats, consolidant-se com una alternativa de lleure familiar molt valorada a l'estiu. La programació d'aquest mes continuarà amb la pel·lícula Jumanji al barri del Port l'11 d'agost i tancarà el cicle amb el musical Mamma Mia, a Mas en l'Aire, el dia 18. Fins aquí l'informatiu d'aquest 3 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla i, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies les podeu trobar a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7